0: oberta de Catalunya. Bé, dius que la universitat ha de redissenyar el model d'aprenentatge. Estem d'acord, no? Però de què estem parlant? D'un canvi profund o d'una avaluació natural del que ja tenim?
1: Jo diria que és un canvi profund, Tomàs. És veritat que amb les eines actuals segurament és un redisseny del model d'aprenentatge o per dir-ho així, del flux d'aprenentatge, però jo diria que amb la IA, tal com l'estem veient, és un canvi disruptiu, perquè no solament és un canvi de model, és un canvi de continguts, és un canvi de maneres, però dir-ho així, és un canvi del què, del com, del quan, quasi és un canvi de... que totes les preguntes que facis impliquen un canvi. És veritat també que el procés, per dir-ho així, és disruptiu, però bueno, també és progressiu, no? Com passa també l'aplicació en moltes empreses i ens hem de preparar perquè canvi. Però que hi és, que està aquí i que l'hem d'abordar i que el repte pels centres educatius en general, tant de primària, de secundària, com les universitats, com els cicles superiors, etc etc, és un canvi important i necessari i abordar-lo. Ja, diria jo.
0: Què vol dir, perquè comentaves de posar l'estudiant al centre, en un context marcat per l'intel·ligència artificial, evidentment.
1: Sí.
0: Què vol dir això, la personalització i l'acompanyament? Sembla que és un dels temes que poses com a vàlid, com a important.
1: Sí, jo diria, una mica enllaçant amb el que dèiem abans, jo crec que els models d'aprenentatge... O sigui, jo crec que hi hauria com dos grans mons, per simplificar-ho molt. Un, el model d'aprenentatge o com estudies i com aprens, per dir-ho així, no? Aquest seria un, i després el què aprens, no? que em referia jo abans. No? Perquè avui dia no s'entendria que una persona que estudia, no sé, periodisme, o que estudia comunicació, o que estudia economia, o que estudia dret, o que estudia medicina, etcètera, etcètera, no tingués en el que aprèn, en els seus continguts, com la intel·ligència artificial afectarà en aquells continguts i a la seva feina, no? O sigui, si avui sortís un economista d'una carrera, no s'entendria que no fos un economista a mia, no? Per dir-ho així, no? Que utilitzés les eines d'allà. Això seria el què, no? El què. I a l'altre, el que et referies tu, és el com, no? O sigui, aquí el important és la capacitat que et dona la IA i aquestes eines per canviar aquest model de com t'enfrontes a aquest aprenentatge. Per dir-ho així, si ho poséssim en dos extrems, el model de la classe magistral, per dir-ho així, o el model la mia, que seria doncs, amb eines que t'acompanyen en aquest ensenyament, que poden personalitzar d'acord amb el teu nivell, no? Els continguts, els nivells d'aprenentatge, les avaluacions, que t'acompanyi a dir, escolta, potser tu ets una persona que aprèn molt ràpid i, per tant, necessites més continguts i accelerar aquells nivells. O tu ets una persona que va... etcètera, etcètera. No? Per fer-ho molt, molt bàsic i molt simple. No?
0: Has esmentat moltes carreres, no? Sí. Jo crec, o et pregunto, de fet, perquè ets tu l'expert, no creus que una nova assignatura que tindria que ser transversal a totes les carreres i primària i tot, seria com utilitzar la intel·ligència artificial, perquè tots estem d'acord i sabem que la intel·ligència artificial és una gran eina si saps parlar amb ella.
1: Totalment d'acord, Tomà. És una competència bàsica, per dir-ho així, i és necessari que et formin en l'ús d'això. I, a més, que et formin en un marc de responsable, ètic, etcètera, etcètera, de com pots utilitzar aquestes eines. I en moltes, i aquí ho fem, nosaltres a la UOC ho fem, nosaltres a la UOC faríem dos elements que crec que són importants amb el que deies tu i de manera transversal. Un, la necessitat de desenvolupar el pensament crític, vull dir, aquestes eines les has d'utilitzar en criteri, per dir-ho així, i dos, el domini d'aquestes competències i d'aquestes eines, però d'acord amb un marc que en el cas nostre de la UOC o altres institucions educatives, doncs com tu penses que la IA l'has d'utilitzar pels teus estudis. Per tant, estableixes un marc on la IA forma part d'aquell marc i tu saps les regles del joc per utilitzar aquella IA. No? L'antítesis d'això és dir, no, o me nego a utilitzar la IA, per dir-ho així, o tot és IA. No? Doncs l'altre és establir un marc on pensem que la IA pot contribuir a aquest aprenentatge, a millorar-lo, a personalitzar-lo, accelerar-lo, etcètera, etcètera.
0: No,
1: jo diria que
0: realment
1: són dos elements molt importants.
0: Sí,
1: perdona.
0: Actualment, bueno, jo estic veient realment gent que la utilitza malament o que creu que és que sap de, o sigui, si tu no domines un
1: Va,
0: tema, no
1: va.
0: utilitzis la intel·ligència artificial perquè no,
1: Has
0: realment
1: de
0: crec que
1: tindre
0: és
1: criteri,
0: una
1: has de
0: gran
1: tindre criteri.
0: eina per afavorir la teva professionalitat, sigui la que sigui, no?
1: Total, total.
0: Bueno, però tu ets expert, no faig més judicis. Avaluació. L'avaluació sempre ha estat un punt crític en qualsevol carrera o en qualsevol punt de l'ensenyament, no? Com canviarà o com canviar avaluar amb aquesta nova era de la intel·ligència artificial?
1: És això, amb el flux aquest que dèiem de com estudiar, hem parlat del model d'aprenentatge o de les avantatges d'això, el que deies tu, l'avaluació serà un altre dels temes. Més enllà dels temes d'avaluació digital, que per exemple la UOC està experimentant molt i està treballant molt amb aquests temes de com és l'avaluació totalment digital, no? Sense presència, no? Al ser una universitat online, nosaltres això ho estem treballant molt. Més enllà d'això també és l'element que connecta amb el que dèiem abans del què i el com, que és, home, si ara els continguts jo puc fer una part d'autoaprenentatge o puc guiar, no, aquests nivells d'aprenentatge d'acord amb el que jo sé i amb el meu ritme, l'avaluació ja no es pot basar simplement en comprovar que hi ha una sèrie de continguts que saps, no? Sinó que realment l'avaluació ha d'estar lligada al que realment jo tinc els aprenentatges, els coneixements lligats amb el meu espai, etc, etc, i per tant no és no pot ser o no serà, no? La simple com abans, un text o un treball, fes un treball de no sé què, que a lo millor la IA ja els ha fet. Aquí haurem de veure aquest tema de tenir el criteri, no? Tenir aquests coneixements i aquest criteri que tu també et referies abans, Tomàs, com els avaluem. I això segurament és molt diferent a com estem acostumats a avaluar fins ara, no?
0: Un dels grans debats actuals en l'àmbit educatiu és l'anomenada integritat acadèmica. Com la IA posa en risc o pot reforçar-la?
1: Clar, aquí l'important, perquè la integritat acadèmica es refereix, per dir-ho així, a tot el flux, no? O sigui, jo he de garantir que tu adquireixes aquests objectius de coneixement, etc, etc, garantir que en tot el procés d'aprenentatge, no, es garanteix una sèrie d'elements o de processos que garantitzen, que certifiquen la qualitat d'aquests aprenentatges. Aquí és, l'important és integrar la IA en aquest circuit, per dir-ho així, en aquesta capacitat i en aquesta integritat, no? No és, l'altre és dir, és negar la IA, sinó és integrar, valgui la redundància, no? Integrar la IA en aquest concepte d'integritat acadèmica i com la IA, i que això és el que et deia abans, Tomàs, una mica de tu si vols abordar la IA des d'un punt de vista d'una institució d'educació superior o d'una institució educativa, el que has de fer és incorporar-la dins i com usaràs, no? Aquesta IA i aquestes eines o com intervindran en el teu model d'aprenentatge, no? I a partir d'aquí garantir aquesta integritat acadèmica, que és la que garantitza la qualitat del que fas, amb aquesta IA integrada, però establerta amb uns marcs determinats d'aprenentatge.
0: Tornant un petit incís sobre l'avaluació, parlaves
1: Sí.
0: també a aquesta entrevista que et comento que em va agradar molt,
1: Sí.
0: d'avaluació asíncrona.
1: Sí. Clar, per exemple, aquí ho estem, és el que et deia abans, no? En temes d'avaluació digital hi ha la típica avaluació, en aquest cas digital i 100% online, síncrona, per tant, avui a les 9 de la nit hi ha l'examen de no sé què, no? Però clar, amb aquest món digital en el que estem, estem ja treballant i ja l'hem posat en pràctica amb milers d'estudiants, que és l'avaluació asíncrona. Diu, bueno, doncs durant una setmana o durant 2 setmanes jo em puc avaluar a l'hora que, no? A l'hora que vull, quan vull, etc. És com si jo em desperto a les 3 del matí i dic, escolta, doncs ara estic preparat per avaluar-me i entro en un espai i em faig l'avaluació en aquell moment, no? I això vol dir, amb milers de persones que són estudiants nostres, doncs que podem tenir circumstàncies de mils persones, no? Però crec que és el que requereix, no? En aquests canvis de model d'aprenentatges és el que requereix aquesta era digital, no? Jo em puc examinar, o em puc avaluar, no tinc per què fer-ho a les 9 del matí del dissabte, no? Però durant una setmana o 2 setmanes em puc avaluar. Això és un repte pels centres d'ensenyament i per les universitats, perquè, clar, això vol dir que cada persona o moltes persones es poden avaluar com vulguin. Què pot passar? Pues que aquelles persones ja sàpiguen el text de l'avaluació i el passin a uns altres. Per tant, l'avaluació s'ha d'actualitzar contínuament i quasi personalitzar contínuament, etcètera, etcètera. Vull dir, no parlem dels reptes que hi ha enrere per fer-ho, però crec que té tot el sentit del món en una era digital. No?
0: On poseu el límit en l'ús de l'intel·ligència artificial per part dels estudiants? Què es permet i què no es permet? Tornem a el que passava sí. In illo tempore amb les calculadores, per exemple. No? Però ara, clar, és molt més seriós el tema.
1: Ah. No, és el que et deia. O sigui, aquí hi ha, també hi ha com dos aspectes i en el món de l'educació superior la gent que coneix aquest camp ho reconeixerà. No? Hi ha un aspecte global de la institució, de dir, escolta, el nostre model d'aprenentatge incorpora la IA i està la IA present en el model educatiu i en el model d'aprenentatge, i després també és... I, per tant, això vol dir com ensenyo, quins continguts ensenyo, etcètera, etcètera, etcètera, però després també hi ha la llibertat, entre cometes, d'acord amb aquest marc, la llibertat de cada professor, no? De cada professor, de cada estudi, etcètera, etcètera, de quins objectius de coneixement i aprenentatge vol i com pensa que l'ús d'aquestes eines incideix o no incideix en l'adquisició d'aquests objectius d'aprenentatge. I això pot ser, per dir-ho així, molt variopinto. No? Pot ser que en uns ensenyaments diguis, escolta, la IA crec que és essencial i, per tant, tot és a mia, i en altres ensenyaments, que sé, doncs en filosofia, no sé, m'invento perquè no tinc el coneixement, però en uns ensenyaments, escolta, aquí no és tan important l'aplicació de la IA o com intervé la IA, sinó l'adquisició de criteri i coneixement, etcètera, etcètera. No? O sigui, per dir-ho així, com aquests dos àmbits, el model en general i el protocol, etcètera, etcètera, el model d'aprenentatge i jo diria després la diversitat dels tipus de coneixement i com intervenen les eines en aquests diferents camps.
0: No? Ara, contesta una mica en general, perquè tu estàs a la UOC, que precisament és una universitat molt digital, i molt a distància, no? Però està també la presencial. Com canvia el rol del professor en aquest nou escenari? Evidentment, ha d'haver un canvi.
1: Total. Va lligat amb el que hem anat dient fins ara, no? Amb els models d'aprenentatge. Hi ha el professor, jo crec que en general, i també hauríem de trobar matisos en diferents àmbits, però el professor no és un mer transmissor de coneixement en el sentit de transferir alguns coneixements, perquè moltes eines ja tenen aquesta pròpia capacitat, sinó diria el professor, el mestre, l'educador, és una persona que et transmet criteri, no? D'acord amb aquest coneixement et transmet els criteris, no? Que dèiem abans, aquest pensament crític, però lligat amb uns coneixements determinats. Per tant, el rol jo crec que canvia molt. El que dèiem abans també, de la classe magistral a la transmissió de coneixements amb criteri. Jo crec que aquí és on està el canvi. I això és un canvi profund, Tomàs, perquè venim d'un model d'educació i d'aprenentatge basat en aquesta transmissió pura de coneixements, que també es transmetia criteri, però hi ha una part del que es transmetia que segurament les eines ja són capaces de fer-ho. El que passa és que hem de dominar l'eina, hem de dominar quins objectius de coneixement, quina transferència de coneixement i quin criteri et donem en aquest coneixement. Crec que el model canvia radical.
0: Per què és important, o tan important, tu comentaves, crear un centre d'excel·lència en intel·ligència artificial dins de la universitat?
1: Sí. En el nostre cas, bueno, com dèiem, i tot el rato estem parlant d'això, si la IA impacta en el model d'aprenentatge, si la IA impacta amb els criteris o amb els continguts d'aprenentatge. Si la IA impacta també en les eines que utilitzem i en el model i en els processos, com el seguim, etcètera, etcètera, etcètera. És important no solament agafar eines de mercat, etcètera, etcètera, sinó que és important tenir experts dins de la casa que coneixin molt bé quin és el teu model, què vols aconseguir amb aquell model, etcètera, etcètera. Experts que coneixin la tecnologia, però també coneixin, per dir-ho així, el camp de l'educació i els objectius d'aquella educació i que aquests experts t'ajudin, no?, a implantar aquelles eines, aquelles solucions, a transformar aquest model d'aprenentatge amb el coneixement propi, no? No solament agafant una eina de mercat, agafant el Gemini, etcètera, etcètera, que també, sinó com aquestes eines o aquesta IA incidiran en aquests models i, per tant, fer-ho amb el coneixement propi. Per tant, jo crec, i des d'una perspectiva, si em permets, estratègica, corporativa, no? Amb els models que dèiem abans, com volem implantar la intel·ligència artificial i fer-ho amb els recursos i amb les persones que en saben i coneixen aquell camp.
0: Parlem, sortim un moment a Europa, simplement
1: Ah,
0: per
1: sí.
0: comentar que està molt regulada, això
1: Sí.
0: faríem un programa sense parlar d'això, però vaja, està molt regulada la intel·ligència artificial. Això, què creus, és un fre o és una oportunitat? Perquè el vostre enfocament passa molt, o poseu molt èmfasi en el marc ètic, no?
1: Ah, clar, jo em sembla que ho deia també en aquesta entrevista. Jo deia, inclús si no hi hagués hagut un marc regulatori, segurament la nostra universitat hagués fet una aposta per marcs determinats ètics, normatius, etc, etc, perquè nosaltres el que volem és que l'aplicació d'aquestes eines i els canvis del model d'aprenentatge es fagin en un context i en un marc, com deies tu, ètic i de respecte sempre a les persones, etc, etc. Per tant, a nosaltres que hi hagi un marc europeu en aquest camp, i no entro en altres camps on millor aquest marc és més restrictiu, però per nosaltres tenir un marc i uns criteris determinats, un marc ètic, un marc humà, etc, etc, és molt necessari perquè estem tocant temes molt essencials, com són els de l'educació, en aquest
0: Bé, parlaves de Marx, ara deixa'm fer una
1: sí.
0: conya. El Marx el tenim a la ràdio amb el temps del programa. Ens queden 2 minuts justos.
1: Ah, perfecte.
0: Última pregunta, pràcticament. Si mirem 5 anys endavant, com veus, com serà la universitat que hagi integrat plenament la IA i la societat amb la qual ens mourem d'aquí
1: Bueno,
0: 5 anys?
1: és difícil, Tomàs, no? Perquè veiem canvis que jo diria quasi cada setmana, no? I aquestes eines evolucionen i s'acceleren. Però jo crec que connectaria amb el que hem anat dient al llarg de tota l'entrevista, no? Jo crec que el marc de l'educació és veritat. Jo crec, per un cantó, que seguirà sent important el marc de garantir una qualitat de l'educació i de les garanties d'aquests coneixements, etc, etc, però jo crec que sí que el canvi serà radical en els models d'aprenentatge, de com aprenem, de què aprenem, etc, etc, de quines són les competències bàsiques del futur, no? Si pensem que el món és accelerat i que el canvi és constant i que el que ens toca és surfear, per dir-ho així, davant d'una realitat, el que transmetem com a coneixements estaran més basats en aquesta capacitat d'aprenentatge continu, en aquesta capacitat de tenir criteri, etc, etc. No? Jo crec que va per aquí.
0: Bé, doncs t'agraeixo que t'hagis cenyit el temps perquè sí que
1: Moltes
0: el
1: gràcies,
0: crono ara
1: Tomàs.
0: ens marca 30 segons i estem a punt d'acabar.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant
1: Gràcies,
0: i bé,
1: Tomàs.
0: bueno, no podem dir res més que a veure com continuar i com acabar tot això de la
1: Sí.
0: IA, que sembla realment una cosa positiva. Gràcies, Jordi,
1: Perfecte,
0: i fins
1: Tomàs.
0: la
1: Moltes
0: propera.
1: gràcies. Fins la propera.
0: Bé, doncs acabem de veure, després de sentir el Jordi, que la intel·ligència artificial no és simplement una eina, és un autèntic punt d'inflexió. I la universitat que ve no serà simplement una universitat digital, sinó que serà profundament diferent. Bé, i ara sí, abans d'acabar, us deixo amb la Marta Clua a l'espai TalkTech, que com sabeu és un espai on la Marta ens fa un resum d'un llibre, d'una novel·la que té un toc tecnològic.
2: Hola a tots i a totes. Avui a TalkTech us recomano una novel·la que ens fa viatjar a un futur distòpic on la baixa fertilitat, a banda de suposar un impacte directe en les dones, posa a debat els processos de reproducció assistida. Es tracta de Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, i que ha publicat l'editorial Les Males Herbes. Us faig 5 cèntims de la història. Durant una excursió en bicicleta, la Cora, una nena de 8 anys, es veu atrapada en una tempesta i s'arreplega a l'interior d'una cova, on hi descobreix unes pintures que li resulten estranyament familiars. Aquest fet desperta en ella un interès pels seus orígens, ja que sap que va ser adoptada als 3 anys pel seu pare, però ell mai li ha explicat ben bé què va passar. Ha mostrat molta opacitat per explicar-li d'on va néixer la Cora. A més, hi ha la Sara, la parella del seu pare, que va desaparèixer pocs dies després del descobriment de la cova on la Cora s'hi va refugiar. Tot això en un futur distòpic, on les dones no poden tenir fills de manera natural i on totes han de sotmetre's a tractaments de fertilitat per tal de garantir la supervivència de la humanitat. Ens trobem dins d'una narració laberíntica plena de misteri i poesia que manté la intriga des del principi fins al final. Un final que sorprèn i que a la vegada tanca a la perfecció tota la història. una història que se'ns va desvetllant com a peces d'un gran trencaclosques, que a poc anem descobrint i anem encantant.

0: estableixen, però sobretot ens parla de ciència i d'ètica, dues paraules que sempre haurien d'anar de la mà. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: Doncs sí, Marta, ens ha agradat la teva intervenció, com sempre, com de costum. I a tots vosaltres, pues, res més. Avui hem tingut Universitat, de la mà d'en Jordi Marín, hem tingut Novel·la amb la Marta Clua i hem tingut la satisfacció d'estar aquí amb tots vosaltres. Res més, us esperem, com sempre, la propera setmana a El Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
3: home,
2: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
3: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
2: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina
3: per
2: les noves
3: altres
2: generacions,
3: no?
2: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, per què no, d'aquesta situació.
3: Totalment.
2: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a en Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
3: sempre
2: moment.
3: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
2: un cercle
3: de gent que potser permet o sense actuar,
2: total,
3: no? Deixa que les coses passin.
2: Doncs anem per feina.
3: Vinga, va.
2: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13.
3: Clar, és
2: important.
3: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
2: T'anava a dir, canvien de grups, també.
3: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
2: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
3: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte

0: què els hi diem les mestres de primària,
1: sí,
0: de les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, mm-hmm, nosaltres els coneixem de molts anys.
1: Val.
0: Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, uh-huh, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim, uh-huh, les sessions que els donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant, uh-huh, les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar, doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, uh-huh, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua, doncs, quan estan en, doncs, el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines.
0: Clar,
1: a tots els
0: a tothom,
1: alumnes.
0: A tothom, uh-huh, també als que presencien un assetjament i tant. Uh-huh.
1: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això, doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs, aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar, doncs, en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal, com un assetjament que es fa de manera contínua, mm, a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic. I a mi, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient, mm-hmm, o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno, mm-hmm, Sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava en l'altra, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, sí. M'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
0: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. Aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu, va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
0: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
3: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al cole i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta. Ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
4: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no? que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que estan parlant.
4: T'ho portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no? Com una espinita, de dir... Mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
0: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
0: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants? Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
0: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, El protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
4: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
3: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
4: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor d'aquestes circumstàncies.
3: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
4: Yeah.
3: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que... moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
4: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no?, i acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys, i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
3: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per suspensió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
0: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no?, en els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no?, al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no?, potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
3: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi havia que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
4: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
0: Marxem amb l'Alanis Morissette.
4: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Adéu. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si hi ha una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i a la xarxa de comunicació local, com hem dit, la història del matrimoni dels romans als pobles germànics. Amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Què tal? Avui equip complet, eh?
0: Equip complet, perquè també avui està amb nosaltres l'Alberto Reche.
2: Bones, què tal?
0: Alberto, per què farem avui un programa sobre la història del matrimoni?
2: Doncs ara mateix no sé què contestar.
1: És veritat que la pregunta està com buida, oi?
2: No. Bueno, per què no, no? La institució del matrimoni és potser una de les grans constants, no?, de la història occidental, no sé si és com el dinosaure que sempre ha estat allà, però forma part, no?, d'aquests trets culturals, socioeconòmics, polítics, religiosos, ideològics, que han acompanyat a les diferents societats europees. I, per tant, creiem, l'Albert Abril i jo, que era un bon motiu, podria haver-hi d'altres, per triar, no?, el matrimoni com a fil conductor, no?, d'aquest passeig per la història del matrimoni. Avui, dels romans als pobles germànics, segurament un altre dia, una miqueta més endavant.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: música que no ha sonat a cap boda mai?
1: No, ni a cap petició de mà, ni a cap flash mob d'aquells d'internet, no sé. Hauria de sonar en alguna boda?
0: No sé. És molt habitual.
2: De què anirà avui el programa, Alberto?
1: Doncs tenim a Bruno Mars, de Història de l'Astrologia. No. Bueno, el que farem una mica...
2: Canvi radical.
1: Al llarg del programa d'avui és un recorregut molt a vol d'ocell sobre les principals fites en la construcció del matrimoni tradicional, és a dir, el matrimoni... podem dir eclesiàstic o no, ja anirem veient com es configura, però una mica per veure aquesta idea que tenim actualment, no, de com ha de ser un matrimoni, com és el matrimoni religiós, com és el matrimoni de tota la vida, per veure com de diferent era abans i com ha anat incorporant els elements que per a nosaltres el fan reconeixible. No? Ho farem a través de diferents obres, a través de diferents pensadors, a través de diferents matrimonis concrets que van canviar el paradigma, no, del que era permès o no en un matrimoni, o que van anar consolidant diferents formes de fer. No? Farem un recorregut una mica seqüencial sobre aquesta institució tan nostrada.
0: Ja que el matrimoni, tal i com el coneixem ara, no ha estat sempre així.
1: No, de fet, això és aplicable a qualsevol ítem cultural que ens posem a la cara, no? Perquè, de fet, som un 99%... En aquella dèria de fer percentatges inventats, som un 99% cultura. Morgan Freeman, a internet, diu que som un 99% cultura i un 1% natura.
2: Fuente. No?
1: Fuente, la Cibeles. I qui defensa que això és natural o que una cosa és natural, com un criteri social o referint-se a un aspecte econòmic, social o polític, doncs, bueno, si allà aquesta persona s'hi vol fer el ridícul. No? Moltes de les coses que nosaltres creiem com naturals o que quan des de diferents sectors es defensen com a naturals, no? El matrimoni ha de ser així. El matrimoni no ha de ser com tu vulguis que sigui perquè és una construcció cultural. I al llarg de la història ha tingut realitats, no? I formes diferents. Llavors, creure que alguna és natural i creure que els neandertals o els homo habilis ja es casaven i tenien parelletes de fill, pues bueno, Josep Ramon,
2: perfecte. Ara se'm fa una mica estrany preguntar-te això, però com, si haguéssim de posar unes bases comunes, no, com definiríem el matrimoni?
1: El martirmoni.
2: El martir...
1: Bueno, així... És que el programa també dona per...
0: Això era el programa del cunyadí.
2: Ah, és el que
1: dic, té traces, té traces de barrica de roure. En línies generals, podem definir el matrimoni com una institució social que regula un vincle conjugal entre dues persones, no? O en principi ja veurem entre dues. Aquest vincle s'ajusta a unes normes de funcionament, ja vinguin donades per la via legal, pel costum, per la moralitat o per la religió imperants. No? Hi ha, per tant, uns drets i unes obligacions que el defineixen i que cal saber, doncs, abans de casar-se.
0: Molt bé, i aquests drets, aquestes obligacions, quins són? Com, per exemple, quins?
1: Doncs n'hi ha... actualment, i també n'hi ha hagut molts, de molts tipus al llarg de la història, no? Algunes normes tenen a veure amb l'esfera de les relacions sexuals permeses o no permeses, no? El matrimoni pot ser moltes coses, però al llarg de la història ha estat també una forma de regular les pulsions sexuals, no? Ara potser ja no passa tant. Per exemple, què fas amb l'incest? Què fas amb l'adulteri, què fas amb la poligàmia, què fas amb el concubinat, què fas amb les relacions extramatrimonials. D'altres altres qüestions tenen que veure amb la propietat privada. No? Recordeu que el matrimoni també, a banda de tot el que és també, no?, una cèl·lula de reproducció de la propietat privada. I les dots, les separacions de béns, les gananciales, o fins i tot en temes que ara donem per suposat, però que són relativament recents a la història del matrimoni, com la voluntarietat, no? De que tu et cases si vols i et cases amb qui vols. No? Tot això són producte d'una sèrie d'evolucions històriques i el que farem una mica, no?, pues, veure com aquesta institució del matrimoni, per si algú dels nostres oients encara decideix casar-se, doncs sàpiga a què atenir-se i pugui donar la xapa quan estigui ben borratxo després del...
2: Després de la celebració.
1: De la celebració.
2: Esperem que després...
1: Agafi els padrins de boda i els foti la xapa de... Tu sabies que el matrimoni... Doncs, va per ell.
2: Doncs perquè aquests oients que s'han de casar tinguin més informació, podrien començar el nostre recorregut històric per l'antiga Roma.
1: Sí, o sigui, bàsicament perquè el nom del títol del programa, a veure, que el miri era Història del matrimoni dels romans a Pobles Germànics, jo, és de bon to, és de bona educació.
2: No per res,
1: no pels romans. Podríem haver iniciat el viatge abans, no? Ja que el món grec, en el Pròxim Orient, els egipcis, vull dir, altres cultures de l'antiguitat ja tenien també institucions matrimonials o alguna forma d'institucions matrimonials. Però per un tema de brevetat, no? De la brevetat que ens caracteritza, i de coherència respecte al relat que explicarem a la propera estona i segurament en algun programa posterior, vaig pensar que un bon punt de partida era el matrimoni romà. Bàsicament també perquè sabeu que el matrimoni és la fi de l'amor i amor al revés de Roma, doncs matrimoni romà és també molt, molt bonic de...
2: Espectacular.
0: Molt bé. El tècnic ha marxat i tot.
2: Bueno, no s'ha deixat abandonar.
1: Ha marxat. Bueno, tenim algú que creu en l'amor. No passa res.
0: Molt bé.
1: Demano disculpes.
0: I com era aquest matrimoni romà?
1: Bé, el primer que hem de retenir és del matrimoni romà és que l'objectiu principal és el manteniment de la propietat. No? L'amor, com en tants institucions matrimonials històriques, l'amor no pinta res. L'amor, l'afecte, el sentiment, el carinyo, que aguantis aquella persona... Bueno, pues això és un signe...
2: Molt moderno.
1: És un signe de la modernitat.
2: Molt moderno. No?
1: Si tu estimes la teva dona, ets un moderno. Bueno, passa res. El matrimoni, a més, en l'antiga Roma, és un gest de classe. No? No una pràctica universalment estesa al comú de la societat romana. El matrimoni existia a l'antiga Roma, però ni de bon tros tothom a l'antiga Roma es casava. No? Ni tothom era sacerdot, ni tothom era senador, o ni tothom tenia doncs, una vila romana de moltes hectàrees on vivia. No? Per exemple, fins i tot en un primer moment, a nivell legal, fins al 445 abans de Crist, només els patricis... El nostre amic Patrick podria... Només els patricis tenen dret a unir-se al matrimoni. El matrimoni, de fet, és una institució de les elites romanes.
2: I llavors la resta de la gent, què?
1: Pues la resta de la gent feia el mateix que podria fer dins un matrimoni, però sense casar-se. Vull dir, hem de deslligar la institució matrimonial del froti-froti. Vull dir, froti-froti.
2: A partir d'ara,
1: froti-froti.
2: A la resta del programa serà froti-froti.
1: Froti-froti.
2: Vale.
1: Se m'entén, no?
2: Sí,
0: bueno,
2: se
0: no m'entén perfectament.
1: T'imagines que ara de cop i volta sonem a com a material educatiu a escoles i clar, imagina't, no puc dir follar.
2: No.
1: Ups.
2: Froti-froti.
1: Bueno, la gent podia fer el que nosaltres entenem que es fa dins un matrimoni, però sense casar-se. El matrimoni és un acte jurídic. No? Tu decideixes estar o no estar amb una persona, o conviure o no conviure amb una persona, posar en comú una vida amb una persona i tenir o no tenir descendència, i això no depèn de que jurídicament passis per una institució matrimonial o no. No? La realitat de la vida en parella, o el reconeixement social d'estar en una relació o d'una vida en comú amb una altra persona no es qüestionava. Simplement això no se li deia matrimoni. No? Jo no tinc cap problema, però que no li diguin matrimoni, diria un senador romà, perquè el matrimoni és el que fan els patricis romans. No? El matrimoni neix com una qüestió de distinció social i de manteniment d'uns privilegis.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, Manu Chao i veure l'Alberto...
1: Manu Chao, no Chao.
0: Manu Chao.
1: Que tu vulguis que se'n vagi?
0: Manu Chao.
1: Que tu li diguis Manu Chao no vol dir que el pobre senyor no tingui dret...
0: Ha sigut un plaer veure l'Alberto ballar, movent a...
1: Ah, sí? Sí, ballat? Moqueta,
0: així, els rombos, tiqui, tiqui, tiqui.
1: No n'he estat conscient, ha estat com la màgia del...
0: La màgia de la del, música.
1: L'esperit de la música. Mira que va ser... Ha envaït el meu cos.
0: Aquesta cançó, que passada en el seu temps.
1: De fet, a Manu Chao me'l vaig trobar una vegada que vaig anar a Catalunya Ràdio i justament l'entrevistaven ahir abans i va fer com...
0: El dia de...
1: Jo he donat la mà a Manu Chao. Jo li vaig dir...
2: Li vas donar la mà.
1: Chao, Manu. De fet, crec que vaig dir això i se'm va quedar mirant.
0: Chao, Manu Chao.
1: No, però xau, Manu, xau, ja seria riure's d'ell.
0: Bueno, no sé. Bueno, a veure, déu-n'hi-do,
1: eh? Crec que li vaig dir xau, Manu.
0: Vale,
1: i em va mirar amb una cara de... Ese tio gilipollas, i ho vaig dir.
0: Era el dia que vas anar a parlar de Juego de Tronos?
1: Sí. Ah. Vinga.
2: Hòstia, fa temps, això.
1: Fa temps, fa això.
0: Fa temps, ja, eh?
1: Vinga, Manu, avancem.
2: Quines fórmules matrimonials hi havia a l'antiga Roma?
1: M'encanta que no em pregunteu per què poso Manu Chao.
0: Per què?
1: Entenc que vosaltres assumiu que és perquè me gusta lo que sea, me gustas tú, no? I com estem parlant del matrimoni. Però ja hem dit que el matrimoni a l'antiga Roma no té a veure amb l'amor. No t'havia d'agradar la teva dona o t'havia d'agradar el teu marit, no? Bàsicament, suposo que m'anaves a preguntar...
2: Ho he fet, però hem tirat enrere. Ah, però quines fórmules hi havia?
1: Doncs bàsicament, dins de l'antiga Roma hi ha dos grans fórmules jurídiques de matrimoni. El matrimoni cum manu o el matrimoni sine manu. Llavors, si algú de vosaltres es casa alguna vegada, us faré la pregunta de què si voleu. Si voleu un matrimoni cum manu o sine manu.
0: Quines vale. són les diferències? Va, això m'interessa.
1: Interessa, eh? Bueno, doncs, en el matrimoni cum manu, no? O in manu, no? amb la mà, vull dir, la dona passava de mans, de l'autoritat del pare a l'autoritat del marit. No? Te la donaven en mà, entregaven a la dona en mà. Com manu, no sé si sonava Manu Chao. Aquest transvasament podia fer-se a partir de diferents fórmules. No? Hi havia en el matrimoni cum manu dins del corpus legal romà, hi havia doncs, tres formes. La confarreatio, la quemtio i els usus. No? Molt ràpidament, perquè tampoc ens aturarem en això. La confarreatio és la forma tradicional, solemne, de casament. No? Quan tu vols fer un casament allà a la catedral de Barcelona, no? Amb els prohoms de la ciutat, fas una confarreatio. Era una cerimònia que només podien fer-la els patricis, i ben especialment aquells que es dedicaven a tasques sacerdotals. Era com una mena d'aquells que tenien càrrecs sacerdotals del culte romà, podien casar-se d'aquesta manera extracerimonial. No? De fet, només els fills de matrimonis que s'havien casat d'aquesta manera podien accedir a càrrecs sacerdotals. No? Per exemple, Octavi August, quan encara només es deia Octavi, es va casar amb la seva dona Lívia seguint aquesta tradició. No? És la més solemne de les formes solemnes de matrimoni romà. La coemptio és una mena de compra simbòlica de la dona, no? En què el marit pagava unes monedes al pare de la núvia. Ja no és tan guai casar-se ja com una mena de cerimonial solemne, no sé què, a posar-li dos monedes al teu sogre a la mà i dir-li, quédate con el cambio, guapo. I l'usus era literalment el matrimoni per costum. No? Quan la parella portava ja un any vivint junts, pues ja es considerava que bueno, pues ja estaven acostumats, no? L'ús, la tradició, una mica seria com si ara de cop les parelles de fet actuals. No? Portes un any vivint amb una persona a la que saludes cada matí, pues estàs casat. No hi ha res més, no? I els usos eren molt divertits perquè per divorciar-se també era així de fàcil, no? Per exemple, es contemplava que si la dona feia un trinoctio, que un trinoctio no és el tipus de trio que esteu pensant, no? Però si la teva dona feia un trinoctio, hi havia divorci. Que volia dir que si dormia tres nits seguides fora de casa, hòstia, es podia consumar el divorci, no? Si és un matrimoni per costum i és el costum de que viviu junts, pues, en el moment en què algú es pira de casa... si durant 3 dies està fora de casa. Això és molt bonic perquè si aneu de colònies, si sou profes...
0: Ha pensat exactament el mateix, Alberto.
1: Vinent, aneu de colònies...
2: Al límit són dues nits, no?
1: Dues nits. La tercera nit ja...
0: A cap a casa.
1: Cap a casa. La tercera nit, penalti i expulsió. Per això els profes no volen fer colònies l'any vinent.
2: Mira, això és correcte, entre altres coses.
1: Estem tocant la institució matrimonial.
0: Molt bé, molt bé. I el matrimoni sine manu?
1: Pues el matrimoni sine manu és un matrimoni trist perquè no sona Manu Chao, no? Doncs aquí bàsicament la diferència és que la potestat no passava del pare al marit. Direu, oh, que bé, no? La dona era lliure perquè no passava del pare al marit. No, simplement vol dir que el pare retenia l'autoritat sobre la dona, no? La família de la núvia continuava tenint autoritat sobre la núvia. No? Llavors, aquests dos tipus... No? Això vol dir que, per exemple, en cas de divorci, la dona podia portar-se la seva dot, perquè mai havia estat del marit, sinó que havia estat de la dona. No? O, bueno, aquest tipus de coses.
2: Molt bé, deies que el matrimoni, en principi, era només una qüestió de classe. Quan començarà a repensar-se la institució?
1: Bé, com en tantes altres coses dins del món romà, un punt d'inflexió important serà aquella forquilla cronològica que va des de finals de la República i inicis de l'imperi, no? Ja n'hem parlat bastament d'aquesta època, no? I, de fet, en l'imparable huracà de canvis que es generen a nivell polític, a nivell social, a nivell cultural, a nivell econòmic, en aquesta època, potser la institució matrimonial va ser una de les institucions romanes més afectades, no? Tant era així que, en qüestió de poc temps, els vells tradicionalistes romans es trobaven incapaços d'entendre, no?, la nova deriva de la institució, i una mica com aquells senyors grans que de cop i volta tots els semblen massa moderno, perquè s'han canviat moltes coses a la vegada, doncs justament l'antiga forma tradicional de casar-se ha canviat moltíssim, no? I per tant, vivia en un món com accelerat en qüestions matrimonials.
0: M'encanta modern com a insult, eh?
1: Modern.
0: Modern! No? I criticar tot allò... modern!
1: L'home que cridava als núvols.
0: Molt bé, i per què es van ficar tan nerviosos? Què és el que va canviar?
1: Bé, per diferents motius que no venen al cas ara mateix entrar-hi, no? Però que, o per diferents motius, s'ha de repensar la vida marital dels romans. Motius que tenen a veure amb baixades de taxa de fecunditat. Venim d'una època de guerres civils constants, una època en què els romans de cop i volta, ells no ho saben, però estan tots intoxicats de plom. Que en altres coses causa esterilitat i coses així, no? Una reconfiguració en les elites senatorials per l'aparició de l'imperi. I això fa que August, el primer emperador romà, comenci a repensar algunes pràctiques matrimonials. Ell, per exemple, ho vam comentar, crec, en el programa Ovidi, no? Parlàvem d'aquelles lleis morals d'August, o quan parlàvem del mecenatge. August promulgarà una sèrie de lleis, no? La Lex Julia de Maritandis Ordinibus, el 18 abans de Crist, o la Lex, m'encanta molt, Papia Popea. És que sona com a... Papia Popea. Del 9 abans de Crist, que universalitzen la institució del matrimoni entre les classes altes romanes. No? El matrimoni passa de ser una opció, tu pots casar-te, pots no casar-te, pots casar-te d'aquesta manera, pots formalitzar-ho d'aquesta manera, o no sé què, a obligar a tots els membres, homes i dones de les classes senatorials i equestres a contraure matrimoni, sota pena de quedar exclosos de les herències, no? Perquè el matrimoni passa de ser una cosa opcional a ser la institució que garanteix la transmissió del matrimoni, no? Posem ordre...
0: El patrimoni.
1: Del matrimoni al patrimoni, ja. Al matrimoni, a l'otrimoni, no? Que arribes a... Hosti, quin dolent. Però perquè no puc dormir tres nits separat de mi mateix, si no em divorciaria.
2: Però si una cosa tenim clara, després de llegir els clàssics, és que els romans eren una mica de moral qüestionable, no? Com conjugava això amb el matrimoni?
1: Doncs sí, els... saps què passa? És que he vist el guió que vas posar, eren uns viva la vida, i això és perquè en un moment intrahistòric, en un moment inicial del programa, jo tenia pensat que la música del segon separador fos Viva la vida de Coldplay. I llavors anava a fer crema una salvació. I ara veiem que vaig dir Coldplay, ciao, o la mano.
2: Li podríem haver demanat a l'Adrià que la posés. Bueno,
1: fora conyes, els dubtes sobre la moralitat sexual dels romans, no? Especialment d'algunes dones de la família imperial, tenen més a veure amb qüestions polítiques. No? A nosaltres ens ha arribat aquest efecte de que els romans, sobretot en època imperial, eren una orgia contínua i desenfrenada. Però això és efecte, no?, d'una literatura política que les classes senatorials, no?, que de fet estan qüestionant aquestes noves maneres de casar-se, trasplanten, no?, tots les seves crítiques, els seus neguits, les seves fòbies, les seves dèries contra la família imperial, en crear una imatge, no?, de perversió sexual. No? No? El matrimoni ja no és el que era, s'està pervertint. Agafem, per exemple, el cas d'un afer matrimonial que va fer córrer rius de tinta a la seva època i que encara la fascina, que és el lío que va haver-hi entre Valèria Messalina i el seu marit, l'emperador Claudi. Messalina, de fet, ho tenia tot. Bellesa, bona posició, i de fet, tant per via materna com per paterna, descendia de la germana d'August. No? Era una dona de la dinastia de Juli Clàudia, de la família imperial, amb uns fills ben col·locats, que tocaven poder, amb riquesa, amb llibertat per fer el que volia, i com tantes... com tantes

0: deixar el seu marit per anar-se amb el seu amant.
1: Un triangle amorós, Alberto?
0: Sí, però molt més que això, vull dir... El problema no és aquest, no? El problema no és que ens van voler explicar els escriptors prosenatorials, no? Que la moral de les dones de la família Juli Clàudia era laxa, que eren unes depravades, que eren unes aïtes al sexe, que deixaven el seu marit perquè es follaven tot el que es movia. O sigui, el problema no és el fet, l'escandalós del cas no és el fet de tenir un amant, que tothom en tenia, recordeu la literatura d'Ovidi, ni tan sols el fet... Fins i tot hi havia gent que tenia amants que es deien Corina, se'n recordeu?
1: Sí.
0: Ovidi tenia una amant.
1: Sí. Van fer broma.
0: Sí, bueno, sí.
1: Van
0: fer periodisme d'investigació.
1: Això és el que fa.
0: No era el fet de tenir un amant, no era el fet tan sols de voler divorciar-se al seu marit, que era una cosa perfectament legal a l'època. El divorci era una... de fet, hi ha hagut més èpoques de la història en què el divorci és una pràctica normal que el fet de que no existeixi, ja ho anirem veient, sinó el quid de la qüestió era el fet de que Messalina, en divorciar-se, volia recuperar allò que havia portat al matrimoni, no? Volia la seva dot. No? Ella havia alegat que s'havia casat sine manu, no? Que havia trencat, no havia estat, no, el matrimoni que havia fet no havia estat un matrimoni a l'ús, i que, per tant, si ella aspirava amb el seu amant, el problema no és que es follés a un altre, el problema és que es volia portar la seva riquesa, no? I estava qüestionant la... I per tant, si et portes la teva riquesa, estàs desheretant els teus fills legítims, no? I per tant, si el matrimoni serveix, és una institució que serveix per garantir l'estabilitat de l'herència als teus fills, aquesta decisió, feta per la dona més poderosa de l'imperi, socava, no, de socarrel, tota la pràctica que la seva pròpia dinastia estava fent per justificar que el matrimoni és una institució fonamental de la societat. No? Llavors, emmascarada en una història de desig sexual, el que hi ha és un debat obert, no, sobre la independència política de les dones, sobre la propietat privada, l'herència, no? I això potser és el que fa que les generacions posteriors reflexionin tant sobre aquest episodi.
1: Clar, i aquest tema, doncs, justament, com va acabar l'afer Messalina?
0: Bueno, se'n va anar al PSG. No importa tant com va acabar, sinó amb el fet de que aquest fet de Messalina té de radical respecte a no només com era el matrimoni a la seva època, sinó com serà, no? Vull dir, l'important no és tant què fa, sinó com és rebut per la generació posterior, en què la idea del matrimoni es va consolidant en dos grans grups. Hi ha dos grans grups al segle II després de Crist que comencen a repensar el matrimoni. I aquests dos grups són els estoics, és a dir, els antonins, i els cristians. I tant uns com els altres repensaran què ha de ser un matrimoni, no? El vell matrimoni romà anirà canviant-se, no? Segons afegits que faran els filòsofs estoics i segons afegits que faran els cristians.
1: I quin serà el canvi?
0: Bé, doncs, durant l'època antonina, no? Segle II, per entendre'ns, s'assenta un concepte, no? Procedent de les reflexions de Sèneca. Aquí tothom escriu sobre el matrimoni, no? Sèneca té un llibre titulat sobre el matrimoni, i és el primer que, dins de la tradició romana, llença el concepte de parella. El matrimoni, a banda de ser una institució de reproducció de la societat, de transmissió dels béns, de cura de la transmissió patrimonial cap als fills, dins del matrimoni també és una institució en equilibri entre dos elements, no? El que hi ha és una relació, un equilibri entre el marit i la dona. Apareix el concepte de parella, no? Que és fonamental per com el món tardoromà, el món cristià, el món medieval definiran el matrimoni, no? No importa tant el fet de com s'entrega la dona, sinó el fet de que un cop el matrimoni es fa, es crea un vincle igualitari, no? Si algú de vosaltres alguna vegada es casa, amb la persona que es casa s'està creant un nou vincle, no? En una... Actualment, moltes parelles viuen sense casar-se. Casar-se o no és fer un pas més, és reforçar aquest vincle de parella, no? Doncs, pels estoics, una mica és això, no? Davant dels gestos desenfrenats d'aquesta moral Juli Clàudia, els estoics plantegen que el matrimoni és una font de virtut. No és tant només una cèl·lula de reproducció econòmica, sinó que és una manera de són els estoics, els de veritat, no els del gimnàs ara. No els que inverteixen ara en criptos.
1: Els que llegeixen dues frases de Marc Aureli, no?
0: I diuen, sí, bon dia. No? Marc Aureli comença, bon dia.
1: Suficient per ser estoic.
0: Els estoics consideren que el matrimoni és una font de virtut, no és una manera de frenar els excessos sexuals anteriors, no? La,

0: El fet de triar viure en parella, el fet de lligar-te, de vincular-te a una altra persona, a banda de tot el que suposi legalment, bla, bla, bla, és una manera d'autocontenció. No sé si esteu d'acord o no. Un hedonista diria una altra cosa. Per exemple, Plutarc definirà una cosa radical, que és que l'afecte mutu, que és una barbaritat, ha de ser la base d'un matrimoni. Aquesta cosa de que la teva dona t'ha de caure bé, que t'has de casar amb una persona...
1: Que moderno, Plutarc, no?
0: Que t'escalfi el cor.
1: Que moderno.
0: Aquesta cosa, si algú té queixes, a Plutarc. Puto Plutarc. I a més, com a bon romà, també avança la idea de que els matrimonis, la base d'un bon matrimoni, a banda de l'efecte mutu, sempre ha de ser d'un home amb una dona de classe superior. Perquè com el matrimoni... és una virtut, el que fa és elevar-te i, per tant, tu has d'aspirar a una dona de classe superior. Bueno, coses que passen.
2: Doncs ja hem vist les aportacions dels estoics. I quines seran les del cristianisme?
0: Bé, doncs... clar, el cristianisme des de l'origen planteja una sèrie de normes severes sobre la sexualitat dins del matrimoni, no? Una cosa que els romans no havien portat mai... que és la sexualitat dins del matrimoni, no? Perquè el matrimoni és una altra cosa, és una qüestió de grup social, és una qüestió de prestigi, és una qüestió de transmissió de l'herència. Els cristians, des de l'inici, reflexionaran molt sobre la sexualitat dins del matrimoni. Ha d'haver sexe al matrimoni?
2: Mhm. Deixem uns segons perquè els oients reflexionin.
0: Cadascú reflexioni.
1: Clar, clar, que pensin,
0: no,
1: que pensin.
0: Poden pensar des de la teoria, no cal que recorrin a la pràctica. Vull dir, no,
2: tampoc no està malament.
0: Poden teoritzar, però que no cal que opinin segons el seu cas concret.
2: Si volen practicar...
0: Bueno, i si és dins del matrimoni, ara, ja...
2: Si volen practicar sexe mentre escolten aquest programa...
1: Mentre escolten les portes de Troia.
2: Mentre escolten l'Alberto parlar d'aquest
0: tema. Jo, a veure, briconsell. Si heu de follar amb el Portes de Troia, poseu-vos un programa a l'Albert Abril, que té un joc de greus.
2: Té un greu. Una escala de greus.
1: Tots tenim unes veus molt maques.
0: Oh, mama.
1: No ho faré. A Patreon.
2: És una pena, eh?
1: Penjarem un àudio a Patreon de 30 segons.
0: Sí. T'imagines una llista de Spotify de sexe amb Portes de Troia.
1: No, ui.
0: I tu dient...
1: Crec que no.
2: Bueno, no crec que és impossible que hi hagin oients que ens escoltin quan estan practicant sexe.
1: Jo crec que tampoc és impossible. Jo crec que no és impossible.
2: Parles per coneixement de causa?
1: No,
0: per error. Perquè et poses el programa...
2: I salta un...
0: Te lies i...
1: Estàs plegant roba. Escoltant a les portes de Troia. I passen coses. No. Això pot passar.
0: Hòstia.
1: Vale, o sigui...
0: Vale.
1: La gent escolta el podcast.
0: Si algú li ha passat, sisplau que no ens ho digui.
2: No.
0: No ens ho digui. Vale? En qualsevol cas...
2: Són molt cristians aquí, que això, clar. És molt... Cadascú la seva intimitat.
0: I Déu a la de tots.
2: Exacte.
0: És sempre molt inquietant. Està sempre mirant.
2: Clar.
0: Bueno, en qualsevol cas...
2: els cristians.
0: Aquesta idea sobre la sexualitat, no? Aquesta reflexió sobre la sexualitat dins del matrimoni... és...
1: Mantra calor. Crec que m'haig de posar l'aire condicionat.
0: És que no ho esteu veient, però l'Albert està vermell i suant com un pollito de Troia.
2: Així que plegant roba, eh?
0: Sí, plegant roba. Jo crec que ha connectat amb algun moment fos de la seva vida. En qualsevol cas, va, avancem això. Les postures del cristianisme inicial respecte al matrimoni responen a la tensió entre els dos grans sectors importants dels inicis del cristianisme, no? Els sectors més rigoristes, no més... Els que propugnen el retir del món, l'espiritualitat, no? Els eremites, les comunitats monàstiques, que fins i tot arriben a refusar el matrimoni o el contacte sexual, no? Per ser un bon cristià has de renunciar al sexe, per ser un bon cristià has de renunciar al matrimoni, i les postures més conciliadores, com per exemple les que defensaran en origen Sant Pau, no? Per exemple, que busquen crear un microcosmos marital, no? On el sexe tingui encaix, no? Si ha d'haver-hi matrimoni, perquè el matrimoni és una base de la reproducció social, no només física, sinó també econòmica, patrimonial, un bon cristià ha de conjugar el fet de reproduir-se amb el fet de no doblegar massa roba.
2: Val. Però també es pot entendre com les preliminars. Crea un microclima...
0: Sabeu, a ti petting és despullar-la i petting... per doblegar molt bé la roba. Després.
2: Has parlat tu de petting, eh?
0: No,
2: microcosmos, pues generem aquí l'ambient perquè es donin les circumstàncies, no?
0: Vale.
2: Vale. Posem noms.
0: Posem noms a aquestes dues postures, no? De nou, no tenim temps per aturar-nos massa, però podem posar sobre la taula...
2: Posem nom a aquestes postures. No? La pregunta és molt inquietant.
1: Jo m'acabo de seure d'encendre l'aire condicionat i he llegit aquesta pregunta i dic...
2: Posem nom a les postures. Endavant.
0: Necessitem un psicòleg, eh?
1: Ja ens tenim a nosaltres.
0: O un psicoanalista. Tenim unes pulsions...
2: Les que són.
0: Pues imagina't haver gravat aquest programa al maig. A plena primavera.
1: I a l'estudi petit.
0: Per exemple, Sant Pau reflexionarà en algunes de les seves epístoles, algunes de les seves, no? Pues carta als no sé què. Com per exemple a la primera, no? La primera epístola als corintis, de fet ell combat aquesta postura dels sectors rigoristes, no? Hi havia, resulta que a Corint hi havia un gruix de cristians que havien decidit renunciar al matrimoni, renunciar al contacte amb les dones, no? I el propi Sant Pau els ha d'escriure una carta dient, però a veure que el matrimoni no és una cosa dolenta. De fet, més endavant encara no ho és, però més endavant serà un sacrament, no? De fet, una del checklist que has de fer com a bon cristià... En fi, i un exponent del sector rigorista, per exemple, podria ser Tertulià. Tertulià...
1: M'encanta que...
0: Sí, anava a tots els platós a parlar del tema. Tertulià és un ésser bastant fastigós, perquè és un rigorista. Estem a inicis del segle III, és un d'aquells rigoristes de la moral cristiana. I de fet va escriure un llibre sobre, no, disfressat amb un llibre sobre consells de cosmètica i de bellesa. Bueno. Ell reflexiona sobre l'aparença que han de tenir les dones cristianes, és a dir, les esposes cristianes, no? Dius, bueno, molt bé, que bé, soc un teòleg, però també escric a la Superpop. Ell, per exemple, defensava literalment que un atribut de les bones dones cristianes havia de ser que fossin lletges. Lletges. No, mal pentinades, no maquillades, havien de portar vel perquè no se les veiés, havien de fer pudor.
1: Ho havies molt clar, eh?
0: Tu t'apropaves a una cristiana i allò havia de
1: notar-se.
0: No? Una mica, ella ho mascara amb un al·legat sobre l'aposta per allò natural en contra d'allò artificial. No? Busquem la dona eco. No? Al final hi ha una crítica a l'artifici de les matrones romanes, no? O sigui, agafeu aquells pentinats romans de l'època del segle II, no? o aquest gust pel maquillatge, per cuidar-se, no? Però en definitiva, el que està dient és que un cos net, un cos de dona net i arreglat és perillós, no? Perquè porta el pecat. I que per tant, si un cristià s'ha de casar amb la dona més lletja possible. No diu res de que els homes també siguin lletjos, però...
1: No.
0: Això, ja està. De fet, el Notes arriba a dir que els banys calents són pecats. Són pecat. Si tu t'has de banyar amb aigua freda, perquè banyar-te amb aigua calenta et treu la brutícia, Després, els medievals són els bruts, però...
2: Ja ha sortit el tema.
0: Ja, bueno.
2: Ja...
0: Tertulià.
2: Minut 35.
0: No tornareu a veure els tertulians de la mateixa manera.
1: I hi havia rèpliques a tota aquesta postura de Tertulià?
0: De fet, podem mencionar algunes, no? De fet, mencionarem dos. Una rèplica d'un emperador i una rèplica d'un bisbe, no? Posem a dos personatges molt importants de la cultura cristiana del segle IV, principis del segle V, que reflexionaran o donaran la rèplica a aquesta postura tan radical de Tertulià.
2: I tindrem un emperador que serà Constantí el Gran, el primer replicador de Tertulià.
0: Sí, molt bé.
2: Molt bé.
0: Que em preguntaries quin emperador, però...
2: M'ha fet por preguntar quin emperador, per si hi havia alguna rima.
0: Rima.
2: Ja, aquestes preguntes
0: quin emperador...
2: ja... N'hem après, ja, eh?
1: Sí, perquè vigila quan et digui advocat. Perquè
2: no, perquè després amagueu coses al guió, coses que no estan, i després passes. Ja, per tant, no vull preguntar quin emperador, sempre... perquè no sé per on pot anar la rima.
1: Sempre s'ha de demanar consentiment.
2: Per tant, Constantí el Gran...
0: Constantí. Molt bé. Constantí el Gran, però tots sabem que no era ell, sinó que era la seva mare. No? Flàvia, Júlia, Augusta, Helena. Potser la coneixeran com a Santa Helena, que és la cristiana dels dos. No? Quan Constantí arriba a poc d'arribar al poder, en 320, una de les primeres coses que fa... a banda de reconèixer el cristianisme com dins de les religions reconegudes a l'imperi, és elaborar una nova llei matrimonial per l'imperi. No? és una societat tensionada a nivell religiós, no? Entre pagans, entre cristians, entre comunitats jueves distribuïdes per tot l'imperi. Però la idea de Constantí és que el matrimoni és element comú, tant a pagans com a cristians. I, per tant, és una mena, és una institució que garanteix l'ordre social. No? En un context on la societat s'està tensionant religiosament, el mantenir la reproducció de la societat, la reproducció de la propietat privada, és una institució a protegir. No? El sentit de la vida conjugal no consisteix, sento dir-ho, en la recerca d'una felicitat carnal, no hem venit a divertir-nos, sinó, tampoc serà un espai on que es regeixi pel control dels impulsos, com dirien els estoics, sinó que el que s'ha de fer, el que permet el matrimoni, és el manteniment de la societat, no? És una cèl·lula de reproducció social. De fet, el projecte de Constantí fixa la idea de la casa cristiana, no? És un element, no? Un element, quan pensem en el matrimoni, en la vida en parella, que no hem parlat fins ara, és la casa, no? Perquè el matrimoni sí o sí és una cèl·lula de convivència que porta la construcció d'una cosa de la que no hem parlat fins ara, que és la família. Bàsicament perquè la família del món romà és molt diferent a la família que l'entenem, ara, no? I, per tant, es fixa la idea de la casa cristiana, de la domus, no? Però que deixa de ser la domus romana, no? Ja no és només l'espai físic de la casa, sinó també és l'espai virtual, no? Ideològic, que és la família cristiana, l'espai domèstic, no? De convivència cristiana. I, per tant, al llarg del segle IV, els teòlegs, els pensadors eclesiàstics, comencen a configurar la forma que ha de tenir la casa cristiana, en contraposició a la casa romana. I comencen a aparèixer coses que comencen a ser diferents. Per exemple, la necessitat de que marit i muller comparteixin llit. Mm? Bueno, direu, no? De cop i volta, comença un capítol d'Oliver i Benji, no?
1: Estava pensant la mateixa broma. Sí.
0: Bueno. La necessitat de que aquesta unió sigui també una unió marital. A posar en valor els fills. No els fills com a producte d'una parentela senatorial, sinó el valor dels fills dins d'aquesta família nuclear, no? El rebuig a les pràctiques anticonceptives. Si el matrimoni és la reproducció social, no? La finalitat ha de ser la reproducció de la societat. La domesticació de la sexualitat, el fet de que la sexualitat està orientada dins del matrimoni. I què passa quan el matrimoni acaba, no per divorci, sinó per... No per susto, sinó per muerte. No? Apareix la figura dels vidus, no? La idea de que s'ha de mantenir un record, no? Si estem creant no només un element de transmissió patrimonial, sinó també un element de cèl·lula de convivència, comença a aparèixer la idea de la viudetat, respectar el temps, no? De viudetat, tant si es mor ella com si es mor ell. No? En definitiva, el que s'està construint és la transformació del matrimoni en una institució purament legal en un marc moral de la societat.
1: No sé com preguntar-te això.
0: No hi ha rima, no preocupis.
1: Però
0: hem parlat d'un emperador, ara suposo que la teva pregunta...
1: És veritat. Has parlat d'un emperador que va...
0: Un programa raro, sí.
1: Has parlat d'un emperador que va rebatre a Tertulià i ens has promès un bisbe, també.
0: Un bis. Bueno, a veure, podríem deixar 2 segons de reflexió perquè cadascú pensi de quin bisbe parlarem, però vaja, si estem parlant de finals del segle IV, principis del segle V, estem parlant d'un bisbe, segurament que tots aquells que es llencin un triple pensarien en Sant Agustí. No? Sant Agustí d'Hipona, que és potser, no, el gran intel·lectual eclesiàstic de la seva època. Com no, Sant Agustí, que és un personatge molt... Li vam dedicar mig programa, però donaria per molt més, perquè sabeu que ell és de conversió tardana, i ell, de fet, fa les seves confessions, que és la primera autobiografia, una de les primeres autobiografies, on ell explica la seva pròpia vida, reflexió sobre la seva pròpia vida, i explica que ell de jove, quan estava estudiant a Milà, Erasmus.
2: Doblegava
0: molta roba i molta... Sí. Estava una mica mecedora.
1: Orgasmus.
0: Sí, anava d'orgasmus, literalment. Després ell té la seva conversió, no? Bueno, rebuig els plaers... Però un dels llibres que conservem d'ell és un opuscle sobre el matrimoni perfecte. no? Escrits a inicis del segle V, i on posa sobre la taula precisament això, no? Un fet fonamental pel futur. És el primer que posa sobre la taula la idea de que el matrimoni ja no és una institució romana, ja no és un costum jurídic, ja no és una tradició de convivència, ja no és una reproducció de la societat, ja no és un mètode de transmetre la riquesa de generació a generació, sinó que el matrimoni és un sacrament. El matrimoni, ja no hem de decidir si els cristians accepten o no accepten el matrimoni, perquè el matrimoni passa a ser part del credo cristià. És un sacrament, és a dir, és un signe visible de la mà de Déu a la Terra, no? Igual que el baptisme, igual que més endavant l'extrema unció o el que sigui. I per tant, és sagrat. El matrimoni passa de ser una cosa opcional, bueno, que pots tenir o no tenir-la, pots respectar o no respectar-la, pots tenir amants, pots fer, pots no fer, pots anar a prendre un bany calent o no, pots maquillar-te o no, però passem de ser una cosa, bueno, pues com fer la declaració trimestral de l'IVA, també és una institució social, però a partir d'ara, pels cristians, el matrimoni comença a ser quelcom sagrat, o com a mínim per la jerarquia eclesiàstica, que ja sabeu que hi ha una gran dissonància entre el que pensen els eclesiàstics i el que fa realment la gent, però comença a considerar-se una institució sagrada, marcada per la caritat, per l'afecte entre els contraients, no? La convivència marital comença a ser una cosa vinculada a la religió, no? Penseu que, ho hem dit abans, no? En aquesta època el cristianisme estava encara, des dels seus orígens, arrossegant una lluita ideològica molt forta, la dels rigoristes, les dels talibans del desert, que, no, que aquells eremites monàstics que creien que la religió era una renúncia a la vida de societat, no? Que s'anaven al desert, que s'anaven al bosc, que es vinculaven en comunitats masculines o femenines i renunciaven a la corrupció del món, i els que creien, seguint a Sant Pau, que el cristianisme havia precisament de ser, no de renunciar a la societat, sinó vehicular la societat, no? I són els responsables de que el cristianisme acabi fagocitant l'esfera pública romana, no? El cristianisme no és un rebuig a la societat, sinó que és la direcció de la societat, no? I el matrimoni és el cavall de batalla importantíssim sobre aquestes dues postures, no? Perquè si tu rebutges el món, per tu el matrimoni és pecat. Si tu abraces el món, el matrimoni és un sagrament, no? Fixeu-vos que fins i tot durant els primers 4-5 segles de la religió cristiana, el matrimoni ja no era un sacrament, sinó que simplement per molta gent era una cosa a eliminar. Fixeu-vos quan parlin, no? És que el matrimoni sempre, és que els valors... Bueno, doncs durant 500 anys d'història del cristianisme, casar-se era pecat per molts cristians.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui. Ens queden uns quants minuts encara.
1: Ja per fi s'acaba això.
0: Ja per fi s'acaba.
2: Quina tortura. Que terrible.
0: Però encara ens falta parlar dels germànics i és el que farem a continuació perquè, clar, deixem enrere el món romà i comencem a endinsar-nos en l'Europa dels pobles germànics, inicis d'edat mitjana. Quin és l'escenari?
1: Jo, molt murri, he tret el problema. Dels romans als pobles germànics. Punt d'inici, punt de final. No cal, o sigui, allà hi ha qui digui, hòstia, estem al minut 49 de programa i encara no hem parlat dels germànics. Sí. Jo dic dels romans als germànics. Hem arribat als germànics.
2: Fin. Ara podríem acabar aquí.
1: Sí, podríem acabar aquí. Acabat, eh?
0: Però no. Ens queda una mica.
1: Només poden queixar-se els de Patreon. Que ja que paguen, però la resta... Bueno, col·laboren. La irrupció dels pobles germànics i el seu assentament sobre el territori romà portarà també, evidentment, a grans tensions culturals i polítiques a molts nivells. No? I, indubtablement, en la història que ens ocupa avui, en la història del matrimoni, també serà un tema que es tensionarà moltíssim, no? Perquè les pràctiques matrimonials dels pobles germànics no tenen res a veure, no? La tradició germànica o eslava no tenen res a veure amb les tradicions judeo-cristiano-helenístico-romanes, no? de l'imperi. El que es debatrà en aquest moment és com integrar aquesta cultura germànico-eslava dins la matriu matrimonial que hem vist que s'ha anat gestant al llarg d'aquest programa. I això és el que intentarem parlar en aquests minuts.
2: I com serà això? Quin tipus de matrimoni tenim sobre la taula?
1: Bé, doncs bàsicament el que es debatrà a inicis de l'edat mitjana són, de nou, dues concepcions oposades dins de l'imaginari moral del matrimoni. No? Una de mundana, que neix de l'eròtica, no? El matrimoni és el terreny de la sexualitat, ara l'Albert, que ja ha deixat de tenir calor, tornarà a tenir calor, no? I una d'eclesiàstica, no? Que sustenta en la retòrica, no? La retòrica de com ha de ser la moralitat del matrimoni. No? Tenim la tensió entre el matrimoni germànic i el matrimoni cristià és la tensió entre l'eròtica i la retòrica.
2: Que bonic. Que maco. Que bonic.
0: Molt, molt, està perfecte, però explica una miqueta. Si
2: és... Perquè és molt maco, però...
1: Merda, ara vas explicar. Vale. Ho explicaré i amb això tancarem el programa amb un exemple. No? De tots els pobles germànics, un exemple. El de matrimoni i conversió, és el pack, saps? El combo del Burger King, que tens hamburguesa i patata, suposo, o beguda.
2: No ho sé.
1: No ho sé. Matrimoni i conversió. Hi ha un Clodoveu, Clovis, el capdill dels francs, mm-hmm. Fa doble combo, agafa el menú, es casa, i perquè es casa, es converteix. No? I això ens explica que el matrimoni és quelcom més que una institució purament jurídica. També ja s'ha instituït com una institució religiosa. Ell es casarà amb una Burgúndia, amb Matilde, que és cristiana, que és catòlica. De fet, els francs seran dels pocs pobles germànics que es convertiran al catolicisme. No? Els visigots, per exemple, faran l'arrianisme. I aquest doble combo de matrimoni i conversió serà una forma d'integrar-se dins de les institucions romanes. No? Una manera d'integrar... que té aquest Clodoveu, aquest capdill franc, d'integrar-se en les institucions, de legitimar-se dins de les institucions romanes, és legitimar-se a través de dues coses. La conversió al catolicisme i la conversió al matrimonisme. No? Es casa. Però, clar, no és tan bonic, perquè aparentment hi ha aquesta acceptació de la retòrica eclesiàstica, però xoca amb la realitat de Clodoveu i els seus guerrers, que és la realitat de les pràctiques eròtiques. No? Els francs practicaven el concubinat. No? Tenien moltes concubines, amants legalitzades, el matrimoni no excluïa... El sexe no era exclusiu del matrimoni pels germànics. En canvi, pels cristians sí. Llavors, quan tu et converteixes al catolicisme i et cases, de cop i volta l'Església t'està dient les concubines... Caca.
0: Tanca l'aixeta.
1: Caca, tanca. Hòstia, l'aixeta. Has fet una metàfora visual de la polla de Clodoveu amb una aixeta?
2: Sí, o sigui,
1: pot ser una cosa... Està molt, molt ben triada. El concubinat és una pràctica immoral a ulls de l'Església. No? Llavors, com conjugar els dos mons? Com domesticar una sexualitat diametralment oposada a la moral cristiana? Com encaixaran els pobles germànics, no? Les seves tradicions de concubinatge, de mans, la seva liberalitat respecte al sexe, sobre no només el sexe en general, sinó pràctiques sexuals concretes que potser eren mal vistes per la societat cristiana. Tot això, jo crec que són preguntes que espero tindran resposta en un programa no gaire llunyà.
0: doncs no tenim...
1: Us deixo amb la mera als llavis.
0: No tenim temps per molt més d'aquest programa, perquè em sembla que, com ha dit l'Alberto, potser seguirem parlant de la història del matrimoni.
2: Potser.
0: I sí que ens queden uns quants segons per recordar els nostres estimats oients que sempre poden donar-nos un cop de mà amb el Patreon que tenim a sobre la taula, oi que sí, Albert?
2: Sí. Ens poden donar un cop de mà a Patreon o a iVoox, si volen. Estarem encantats i molt contents.
0: Exacte, ho podeu consultar a les nostres xarxes socials per si voleu saber-ne alguna cosa més.
1: No és com si us caseu amb nosaltres, però també és una forma de reproduir el manteniment de la societat.
2: Home, i ara mateix hi ha gairebé 30 vídeos de programes sencers a Patreon, cada cop hi ha més programes exclusius, vull dir que comença a haver-hi xitxa.
0: Hi ha xitxa?
2: Hi ha xitxa. Hi ha xitxa.
0: Molt bé, doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Reche.
1: A tu.
0: A Adrià Tira, del control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi d'aquest nostre matrimoni de tres de les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Sí.
1: No sé si em donarà temps d'agafar la clau i obrir la porta.
0: Jo crec que sí, sí? No, no em preocupa.
1: Vale, molt bé.
0: Estaràs bé perquè és això, aquest cap de setmana, el 18 d'abril, se celebra la quarta Diada del Còmic en Català, que és aquesta, aquest esdeveniment del que formem part a l'organització junt amb Plataforma per la Llengua.
1: Exacte.
0: I és un dia per celebrar el còmic en català, no?
1: Ganes que tenim, ja sobre aquest any és la, la preqüela del Sant Jordi.
0: Això mateix, eh? És, aquest any ha coincidit que és el 18 d'abril, està molt a prop de Sant Jordi, per tant és una bona excusa també per fer compres de Sant Jordi, no?
1: Sí, fer alguna compra de Sant Jordi o simplement fer una compra extra.
0: Això també.
1: Que també. Que nosaltres, com a compradors de còmics compulsius, també fem a vegades.
0: També. La quarta Diada del Còmic en Català se celebrarà a la plaça Santana de Mataró durant tot el dia, de 10 del matí a les 8 del vespre, i estarà plena d'activitats familiars per grans i adults. Hi haurà tallers de dibuix, també, pels més petits. Tindrem un munt de xerrades i, si sembla bé, al programa d'avui farem un repàs de tota aquesta diada.
1: Molt bé.
0: També tindrem alguns àudios d'algunes de les persones que també formen part de l'organització d'aquesta diada. I, si et sembla bé, podríem començar a escoltar a la Maria Major, que també és voluntària de Plataforma per la Llengua, del grup local d'aquí de Mataró, i també és una de les impulsores d'aquesta diada. I ella ens explica també una mica com va néixer i en què consisteix aquesta diada. Escoltem-la.
2: El còmic, per començar, és un model narratiu excel·lent. És a dir, combina art i llengua. Cada artista i cada escriptor, cada guionista, que a vegades és el mateix, moltes vegades són dos, ho plasma a la seva manera. Llavors, a nosaltres ens semblava dues coses. A Plataforma per Llengua, quan vam fer el primer, allà al pati del Cafè Nou, com ho vam plantejar? Doncs, primer, que és un gènere interessantíssim, que atrau a molta gent, que inclús atrau a gent poc lectora, o sigui, que gent que potser no es llegirà un llibre de 400 pàgines es llegirà en una tarda un còmic i gaudirà veient les seves vinyetes, i que en català hi ha com una disjuntiva. Per una banda, tenim molt bons artistes, molt bons guionistes, i el Maresme en especial, gent que està produint per l'estranger, per França, pels Estats Units, per Bèlgica, que està dibuixant en un poble o a Mataró, un poble del Maresme o Mataró, però que ho envia tot a fora. I, per altra banda, també, en canvi, potser hi havia poca difusió. Llavors, què fem nosaltres? Doncs aprofitar tota aquesta riquesa que tenim d'autors, d'editorials que s'arrisquen molt a treure còmics en català i també donar-ho a conèixer, és a dir, fer una mica d'altaveu de tota aquesta riquesa que tenim i que a vegades costa de veure. I una diada així, veus editorials, veus per donar a conèixer el món del còmic.
1: Doncs bé, la Maria Major té part de raó, i en coses que encara succeeixen. La poca difusió dels autors, ja no només en el còmic en català, sinó en el còmic general de tot, perquè tenim molts autors que treballen ja no només per al mercat franco-belga, que és el mercat que potser tenim més a prop,
0: sí,
1: i que té més sortida per tots els comicaires i autors de treballar cap a fora, sobretot els catalans, sinó al Japó també ara mateix, i com ja sabem, als Estats Units, i clar, si ja se li dona poc recolzament i sabem què està passant amb la llengua catalana, pues, encara tindrà més recolzament, i el que nosaltres fem és intentar donar tot el possible perquè quan surtin títols que a nosaltres ens agradaria llegir directament en català, no tinguem que esperar, o que surtin directament en català.
0: Això mateix. Durant la diada tindrem un munt de paradetes també, amb llibreries i editorials, per trobar tots aquests títols que bé dius. I aquest any el cartell, podríem parlar del cartell, perquè
1: sí,
0: cada any el cartell el fa un artista diferent,
1: sí, sí.
0: I aquest any l'artista és l'Artur Palomer amb Pal, no?
1: El Pal, que és ben conegut aquí a Mataró, que ha sigut professor, és també músic aficionat, baixista,
0: sí, sí, sí.
1: I ha sigut professor teu.
0: També havia sigut profe meu, perquè jo vaig fer el batxillerat artístic a l'escola, bueno, Institut Alexandre Satorra.
1: Vas acabar?
0: El vaig acabar, sí. El que el vaig aprovar, això és més discutible, però sí.
1: Ah, doncs no el vas acabar. Si no l'aproves, no l'acabes.
0: Jo vaig estar fins l'últim dia de curs, o sigui que acabar el vaig acabar. L'Artur Palomer va ser un dels impulsors, de fet, de tenir batxillerat artístic a un institut públic de Mataró. Per tant, també és important aquesta seva feina. I sempre ha sigut il·lustrador. Té una sèrie de llibres, també, que es diuen Mataró... il·lustrat, no, com és? T'ho diré,
1: sí.
0: T'ho diré amb cert, perquè no és... Mataró Anònim, perdona. Mataró Anònim, i és un, són uns llibres també il·lustrats.
1: Que no estan reeditats ni res, difícils de trobar.
0: Aquest sí que...
1: Aquest sí,
0: però tenen un que és el d'Iluro, també, que aquest sí que costa més de trobar, que és la història d'Iluro, també, dibuixada. I això, ell sempre s'ha dedicat al dibuix, i aquest any ens ha fet aquest cartell que mostra dos joves que van amb la carpeta sota el braç, no?
1: Amb un punt d'aquestes il·lustracions del jueves, un punt de relacionats més a un còmic underground, que mola molt.
0: Sí, perquè té com un tras...
1: Traços del seu dibuix.
0: Un tras desenfadat, no?
1: Aquests dos joves que van amb una carpeta carregada de dibuixos,
0: sí.
1: Entre d'ells es veu un massa gran...
0: Sí.
1: I que van per la plaça Santana, que és el rovell de l'ou de moltes de les coses que passen a Mataró.
0: De fet, aquests joves podrien haver sigut fins i tot estudiants també o alumnes de l'Artur.
1: Sí, sí, sí.
0: Si vols, posarem un petit àudio on també l'Artur ens explica una mica la seva idea d'aquest cartell i de la il·lustració del cartell.
3: El cartell el que pretén és donar potència a el que és el còmic, i a més en català, evidentment, potenciar. Ara que semblava que tenia una època d'una mica de baixa, sembla que torna a agafar una mica d'embranzida i això és col·laborar. Doncs el diàleg que té, el diàleg és potenciar que la joventut, com mostra en el cartell, doncs llegeixi més còmics, estigui més còmics, sàpiga els dibuixants, sàpiga de tota la gent que treballa amb el còmic, és molt interessant.
1: Doncs això...
0: Sí, important també això, reivindicar el còmic en català, no? Nosaltres, sense tampoc voler-ho del tot, ens hem vist obligats aquí a representar també una mica, a divulgar més el còmic en català, perquè, de fet, de programes de ràdio que parlin sobre còmic i que parlin en català, hi ha molt pocs.
1: Són poquets.
0: Un altre podria ser, per exemple, a Molins de Rei, que tenim el Parlem de Còmic, no?, d'en Pau Moratalla.
1: Exacte.
0: I nosaltres... I és això, doncs ens veiem obligats a reivindicar també i...
1: Ens hem vist obligats, però no obligats gratament.
0: Clar, sí, sí.
1: A sobre de dir, caram, dominem dos llengües, a veure, dona'm a mi còmics en català, carai.
0: Sí, i amb la feina que fem amb la Diada també crec que queda clar que realment és una cosa que ens agrada, per això estem com organitzadors de continguts i... parlant una mica, si vols, entrem una mica a parlar de la programació, perquè és això, tindrem diferents xerrades durant tota la Diada. Ara estàvem parlant de l'Artur Palomer, que és l'autor del cartell d'enguany, no? I tindrem també una taula rodona a les 11 del matí.
1: Carai.
0: Que es dirà Mataró dibuixat, i també tindrem en David Alcalà en aquesta xerrada.
1: Molt bé. Ah, ostres, el del David Alcalà, tinc moltes ganes de parlar-hi.
0: Té bona pinta, és un... Sí, sí. Que fa com el gegant Ruafaves de Mataró.
1: Sí.
0: Estarà com representat com un robot japonès, no?
1: Sí, sí, com un robot. I algú anirà pilotant en Ruafaves o
0: ostres,
1: què?
0: Ostres, no sé, haurem de mirar-ho.
1: Jo tinc ganes de conèixer.
0: En bote o què? No ho sé. No. Esperem que no, no?
1: Ja no per res, no? Perquè quedi fora de l'alcaldia, això.
0: Sí, sí. No sé fins a quin punt, però bueno, serà divertit segur, perquè en David Alcalà sempre té un sentit de l'humor molt interessant, també. I,
1: també tindrem a la Lara Sánchez.
0: Sí, en aquesta taula rodona...
1: Una gran il·lustradora de Mataró que...
0: Sí.
1: Que déu-n'hi-do tota la feina que ha fet per il·lustrar...
0: diferents contes, sí.
1: I amb unes il·lustracions molt xules, la veritat.
0: Sí. Sempre també amb la ciutat molt present, no?, en les seves il·lustracions.
1: A més, ho encetem nosaltres.
0: Nosaltres, clar, bueno, ho encetem. Nosaltres estarem fent... moderarem una mica aquesta taula rodona, no?, parlant una mica d'això, dels il·lustradors de la ciutat, no?
1: Molt bé.
0: Després, a les 12 del migdia, tindrem un taller amb el nostre amic Roger Jiménez.
1: Ah, en Rombeta.
0: En Rombeta. Rombeta, que li diem...
1: Que no és...
0: Carinyosament.
1: En Rombeta és el seu personatge, però és que al final a ell li hem posat el Rombeta, que no vol dir que sigui una aspiradora rumba petita, eh? No, que és el senyor que fa rumba, el personatge. Fa sí. Rumba, li diuen Rombeta Carmona.
0: Sí, de fet és això, el seu personatge és en Mario Rombeta Carmona, que és un investigador paranormal.
1: Exacte.
0: I ell ens ha proposat fer això, un taller infantil per nens perquè vinguin a dibuixar el seu propi investigador de misteris i fenòmens
1: fantàstic.
0: Estranys.
1: Fantàstic. No? Jo, és un dels meus somnis de petit, haver pogut crear el meu investigador paranormal.
0: Doncs si vols també podràs participar. No sé si haurem d'estar ja a encarregar-nos d'altres coses, però sí, potser sí que pots.
1: No, perquè a la una està l'altra xerrada.
0: Sí, a la una...
1: Podré fer-ho.
0: Després d'aquest taller, que és això, aquest taller sí que serà a la zona de l'escenari, però després tindrem una carpa durant tot el dia amb altres tallers infantils, per exemple, un que es proposa a Cavall Fort, no? la revista de còmics en català, que tenen el Tatano, que és com el Cavall Fort, però pels petits,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I vindrà el Pedro Rodríguez, si tot va bé, que és il·lustrador, que també l'hem tingut aquí.
1: Il·lustrador, que viu a Mataró, sí. que ha fet còmics que estan força bé, amb un dibuix sí. molt, que entra molt bé.
0: Sí, és un dibuix, bueno, ha treballat bastant per al mercat això franco-belga. Va fer també aquest títol on parlàvem també de futbol, que també va ser molt curiós, i ell sempre ha estat col·laborador d'aquestes revistes, del Tatano i de Cavall Fort, i vindrà també això, a fer com un petit taller a l'espai de tallers. També tindrem un taller de Tintín i altres tallers, de, per exemple, un de pintar figures de còmic impreses en 3D, això també sembla interessant. Així que, a veure, bueno, això, durant tot el dia us podeu apropar allà a plaça Santana de Mataró i veure quins tallers hi han, i si hi ha algun lloc, doncs, enxufar la vostra canalla, la vostra mainada, no?
1: I estar lliures una estona.
0: Això mateix. Si vol, seguim parlant de la programació, perquè a la una tindrem una xerrada que es diu Història en vinyetes, on vindran diversos també autors i autores de nivell altíssim.
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: Com en Jaume Capdevila, amb Cap, que també és molt conegut.
1: Va venir l'any passat, va agradar sí. molt la seva xerrada.
0: Va estar xerrant amb la Carlota Petit, va estar molt interessant. Aquest any també tindrem, en aquesta història en vinyetes, a la Montse Mazorriaga, que també és una autora que ha treballat molt, doncs això, sobretot també des d'una visió més feminista, no?, com ha estat també el paper de la dona en diferents, això, diferents moments de la història, no? També tindrem en Lluís Recasens, l'avi, que també és un mític que també vam tenir a la Diada i que és un plaer que vulgui repetir, que també parla de història des de diferents punts de vista, també, fins i tot com a guionista i també com a dibuixant, en molts moments. I vindrà en Joan Mundet, també, que és un autor que... Podeu recuperar una petita xerrada que vam fer amb ell també fa unes setmanes, que en Joan Mundet està presentant el nou còmic de Capablanca, que és el quart que es publicarà en català.
1: Exacte.
0: I si vols l'escoltarem, perquè ens vas estar explicant una mica també quina importància té que es publiqui també Capablanca en català i de què va aquest còmic, d'aquest bandoler.
4: Home, jo crec que és molt important per mantenir la llengua, perquè és que si no acabarà desapareixent. El que passa que amb el món del còmic és molt complicat, perquè parles amb les editorials i en trobaràs alguna, però la majoria diuen que no, en català no es ven, en català no es ven, en català no es ven. Jo tinc de reconèixer que el Capablanca l'he fet, el vaig fer primer en castellà, però jo el que volia era que sortís en català. Vaig aconseguir que una altra editorial em publiqués uns quants, però es va quedar parat. I llavors amb el senyor Jordi, que és el meu editor, anirem trient els Capablanques fins a completar la col·lecció. Perquè jo considero que, a més, és un personatge que les aventures li passen a Catalunya, que les coses són d'aquí i les coneixem tots, surten llocs concrets de Catalunya i no has d'anar al planeta 200.000 ni a l'illa de no sé què. Vull dir que tot passa a Catalunya, a llocs reconeixibles que, a més, inclús es poden visitar. O sigui que és molt proper. I es poden fer històries d'aventures ben fetes i en català.
1: Doncs bé, Aventures en català d'un bandoler,
0: sí,
1: que si en el sud tenen a Curro Jiménez, nosaltres tenim en Capablanca.
0: Això mateix, que és això, com bé deia també, Catalunya és com un personatge més, no?, en aquestes aventures. I això estarà, en Joan Mundet estarà formant part també d'aquesta taula rodona que es dirà Història en vinyetes i serà a la una de la tarda.
1: Però abans de seguir amb la d'això, per què fem la Diada del Còmic en català?
0: Bé, és un... quina bona pregunta, eh?
1: Per què la fem?
0: No, és, reivindiquem això, la publicació de còmic en català, i és veritat que nosaltres també, amb en Pau Moratalla, que parlàvem abans, no?, del programa Parlem de Còmic, fins i tot també vam estar fa uns mesos parlant el Tot en Cat, no?, aquest esdeveniment també on es parlava una mica de creadors de contingut en català, no?, i de també... Pues això, obres publicades en català, vam estar reflexionant una mica també sobre per què s'ha de fer aquesta diada i per què s'ha de divulgar còmic en català i com està l'estat, no?, del còmic en català. És això, hi ha molts punts a criticar també, no?, i a millorar, però nosaltres tenim com aquesta mirada positiva també.
1: Sí, perquè estem veient, des que fem el programa dels Bufacanyes,
0: sí,
1: que cada cop veiem més títols, almenys que a nosaltres ens interessa llegir,
0: sí,
1: que això també... que són en català. Quan crec que s'arribarà a aconseguir que cada cop tingui més pes el català en els còmics? Quan Marvel i DC
0: també
1: publiquin en català.
0: Sí.
1: Perquè estem veient que el manga cada cop està tornant a créixer la publicació en català.
0: Sí, que també és això, molta gent s'anima a llegir aquests títols directament en català. I també és això, una de les grans apostes també, que dèiem que és important, és que també es generi còmic en català directament, no? O sigui, creació pròpia, no?, en català, perquè ens arriben...
1: Traducció.
0: És això, ens arriben moltes traduccions, que està molt bé, però...
1: És d'això que parlàvem al principi, que als autors d'aquí se'ls dona molt poca volada,
0: sí,
1: i es tradueix molt perquè es treballa molt des del mercat franco-belga, des del mercat japonès ja ni ho mencionem,
0: sí,
1: que es treballa moltíssim, i també hi ha tota la... el mercat d'Estats Units, clar. Tot allò requereix que aquí, al final, es tingui que reivindicar força.
0: Sí, doncs això, esperem que a mesura que avancen els anys, també és això, veiem que creix el número de publicacions en català, però també molaria que creixessin també el número de publicacions en català fetes a Catalunya i directament en català, que després també es puguin exportar, no?, por ahí. Uh-huh. En Jordi Jiménez, de Plataforma per la Llengua, també voluntari d'aquí, del grup de Mataró, ens explicava també una mica, doncs això, quin és l'estat, no?, actual del còmic en català.
5: La salut del còmic en català, com tot el que és cultura en català, és una... té reptes importants. Té reptes importants perquè la difusió de la nostra llengua i la nostra cultura sempre ve d'una llarga història en què sempre hi ha hagut dificultats, i hi ha dificultats. El còmic pensem que és un sector amb una difusió relativament petita. Això fa que l'economia d'escala ens jugui en contra. I la realitat del món editorial fa que sigui molt complicat el tema de, per exemple, accedir a que el còmic accedeixi a grans llicències. És un problema important que tenim. És a dir, les obres més importants, de més rellevància, no apareixen en la nostra llengua. I per això és una lluita important el donar-li més... intentar donar-li rellevància al còmic en català i donar suport a la petita edició, als petits editors, que són els que realment estan mantenen l'escena. Tot i això, els últims anys hem tingut una progressió espectacular en quant a la mida del sector. I estan en un creixement, no direm exponencial, però un creixement espectacular, que els que hem viscut el boom fa molts anys del famós Bola de Drac i del manga, és bastant encara més diversificat, perquè no només hi ha ara mateix ja manga en català, sinó que hi ha novel·la gràfica, hi ha tot tipus de còmic, i mira que Catalunya sempre ha sigut un país de còmic, un país amb una gran producció i tradició de còmic, però ara sembla que aconseguim que reflecteixi això en la producció de còmic en català. I va a poc a poc, però va fent. I per això estem aquí, per donar suport a l'edició de còmic en català a través d'aquesta diada.
2: Aquesta és la nostra finalitat. Nosaltres, davant d'aquestes enquestes, davant d'aquesta situació, tenim una resposta, i és ens fem molt i fem pel català, perquè tenim una gran riquesa. És a dir, no és un país pobre en creativitat, pobre en producció. No, no, no. El que necessitem és difondre-ho. I després també he de dir que aquesta diada seria impossible de fer si tots els que hi dediquem hores i hores i hores cobréssim. És fruit del voluntariat i fruit, sobretot, de l'estimació per la llengua. I per mi, mentre el català tingui gent que se l'estima, i sabem que històricament hi ha hagut gent que fins i tot pràcticament ha donat la vida per la llengua, i nosaltres en som hereves, jo penso que, que el català perviurà mentre hi hagi gent, perdona l'orgull, com nosaltres, que n'hi ha molta gent que treballa i que malda perquè aquesta llengua cada dia sigui més coneguda i sobretot més estimada.
0: Sí, hem escoltat a la Maria Majó, també.
1: Al final, sí.
0: En Jordi Jiménez, els dos són voluntaris de Plataforma per la Llengua.
1: Jordi Jiménez té una visió molt semblant a la nostra, bastant semblant.
0: Sí, bueno, de l'estat actual del còmic, no? Uh-huh. Això s'ha de dir també, com bé deia la Maria, que aquesta diada del còmic en català, que se celebra el 18 d'abril a la plaça Central de Mataró, es pot celebrar gràcies al voluntariat de moltes persones,
1: sí,
0: de Plataforma per, exacte, la Llengua, a més nosaltres també, com a col·laboradors, i de tots els autors i autores que vindran també, fins i tot també l'Artur Palomé, que ha fet el cartell, això de forma voluntària, no? Això és important en aquesta diada i fins que puguem fer-la, suposo que estarem col·laborant amb això.
1: Després de les dues de la tarda...
0: Sí, seguim amb la programació de...
1: A les dues de la tarda, a les 5, la gent podrà passejar per allà, anar a dinar a casa... Nosaltres seguirem allà, dinarem allà, segurament.
0: Sí, i a les...
1: Però a les 5 retornem amb les xerrades.
0: Sí, a les 5 tenim una xerrada molt interessant que hem
1: titulat... Sí, que també és la porta en cap, que fa doblet...
0: Sí, en cap estarà conduint la xerrada i es titula Les dones al còmic contemporani, i és una xerrada que reunirà a tres autores del còmic contemporani molt interessants, que és l'Aina Riu, que és autora de Japó, viatge d'anada i tornada, que és un còmic que justament parlàvem aquí al programa fa unes setmanes, que sí, és una novetat d'aquest mes. També estarà la Glafira Smith, que és autora del còmic Trufa, que també es va publicar fa un temps i que és guanyadora del Premi Ara de Còmic de No Ficció. Uh-huh. I a la xerrada també hi serà la Andrea Lucio, que és dibuixant d'Una història catalana i d'Homenatge a Catalunya. Elles tres això conversaran una mica sobre la seva trajectòria, sobre els seus títols publicats, no? I una mica també això, quin és el paper de les dones en el còmic català actual, no? Això, diferents versions també de diferents històries, cada autor amb el seu estil propi, no? Uh-huh. I amb el seu llenguatge, perquè el còmic és un mitjà que permet diferents llenguatges, no?
1: I aquest any tenim una novetat, que és la batalla de dibuixants.
0: Sí, això...
1: Això és interessant, eh?
0: A veure què tal surt aquesta batalla de dibuixants, que és un repte de dibuix que serà això, obert per tothom que vulgui participar, serà l'escenari, i seran dos dibuixants dibuixant alhora o sigui, es proposarà un tema, no?
1: Entre
0: una temàtica.
1: El públic, suposo?
0: Sí, el públic proposarà una temàtica i els dos dibuixants alhora hauran de fer la seva versió d'aquest tema.
1: Nosaltres podem participar?
0: Sí, nosaltres podem participar.
1: Potser m'apunto.
0: A veure què tal. Aquest acte el condirà el Santiaguete, que és un autor de còmic també, que també estarà per allà signant els seus còmics.
1: Que l'hem tingut al programa, gran guionista.
0: Sí.
1: Es documenta de meravella.
0: Doncs sí. I és això. Serà una mica eliminatori, no?
1: I serà com el lema de la pel·lícula dels Immortals.
0: Sí.
1: Només pot quedar un.
0: Això mateix. Doncs serà eliminatori, serà qui quedi en peu, no? Perquè el públic serà qui vagi votant el dibuix que li hagi agradat més, i això, qui quedi en peu, guanyarà també un lot de còmic en català. Així que us animem a venir i participar.
1: Jo participaré, intentaré guanyar.
0: Sí. No cal que sigueu molt bons dibuixant, sinó una mica originals, no, i convèncer el públic.
1: No porto un temps practicant des de que juguem a Màgic, que jo em, sí, faig els meus propis tokens dibuixant al moment amb un rotulador gordo.
0: Doncs mira, podem participar a veure si ens en portem alguna cosa. I això serà a les 6, després a les 7 tindrem l'entrega de premis de la mostra Tinta Fresca, que això no ho hem explicat, però a la
1: cada
0: vegada...
1: Any.
0: Cada any...
1: Bueno, cada any no, des de quan ho fem?
0: Des del segon any, realment.
1: Des del segon any.
0: Fem aquesta mostra de còmic jove en català.
1: Que anem als instituts que fan
0: sí, batxillerat
1: artístic i els demanem si volen concursar i nosaltres allà donem unes bases que realment són molt estrictes en el sentit de que s'ha de cuidar la llengua. Cuidar la llengua vol dir no fer faltes d'ortografia ni faltes lèxiques, que sembla mentida que amb l'edat que tenen alguns, les faltes d'ortografies que fan. Però això és un altre tema per altres programes.
0: Sí, no, això...
1: I també l'originalitat de l'obra i, sí, i la qualitat del dibuix.
0: La mostra jove de còmic en català, que hem titulat Tinta Fresca, bàsicament és això. És com una iniciativa perquè els estudiants de diverses escoles puguin aprendre a fer còmic, no?, i ho puguin tractar a classe també amb els professors, i ells presenten un còmic de dues pàgines i un jurat escull els 12 millors treballs i es publica una revista que podeu recollir gratuïtament a la Diada del Còmic. Per tant, podeu venir sense calés i endur-vos un còmic en català. I això és aquesta revista publicada en format mig fanzine, no?, on es recullen doncs, els 12 de millors còmics escollits per un jurat professional i també doncs, se'ls donarà com un petit premi i obsequi per haver participat durant la Diada. Perfecte. I acabarem la Diada del Còmic en Català
1: amb un concert, amb com l'any passat.
0: Sí, aquest any un concert amb un format una mica més reduït, però igual de potent i,
1: jo crec que sí,
0: i igual de ballable també. Tindrem és un duet que es diu les Yunenki Music, que són dues noies que ens faran reviure també les cançons mítiques de l'anime, dels dibuixos, jo què sé, Bola de Drac, no? Podrem cantar.
1: És que les cançons dels animes són molt potents. Sí. Fins i tot recordo dibuixos que no eren animes, com els Thundercats, que sí, Déu-n'hi-do, o els Power Rangers, que tenien una entrada amb una guitarra, amb un solo de guitarra brutal.
0: O Doraemon, jo què sé.
1: És
0: que...
1: és més...
0: Qui no ha cantat Doraemon
1: bueno,
0: alguna
1: això
0: vegada? Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: això serà com un concert amb ple d'energia i nostàlgia i per cantar i per podeu venir a cantar i a ballar una mica. I això, les cançons dels animes en català. Això seria, aquí, el concert seria com el final, la traca sí, final, no? A les 7 i poc de la tarda, i les paradetes estaran obertes fins les 8 del vespre, i tindrem també, durant tot el dia, diverses exposicions. Estem organitzant una de... Bueno, que en realitat ja és una exposició que ja existia, que és sobre en Jan, no? És l'il·lustrador de Super López, no?
1: Sí, el nostre padrí de la primera Diada del Còmic.
0: Això mateix, en Jan ja va venir a la primera Diada i aquest any, gràcies també a l'Ajuntament de Masnou i a en Jordi Coll i en Jordi Canyissà, que són els realment els arquitectes d'aquesta exposició, doncs tindrem l'exposició que parla sobre la seva vida. Mm-hmm. També tindrem una petita exposició sobre Massagran.
1: Molt bé.
0: Que es dirà Històries de Massagran, que també són les aventures d'aquest personatge mític, no?, del còmic en català.
1: Qui no ha vist la minissèrie que van fer a TV3 de dibuixos de Massagran?
0: Ah, sí? Doncs jo no l'he vist.
1: Doncs pues jo sí.
0: Ostres, doncs no ho sabia.
1: El que té ser més vell que tu.
0: Això, tindrem aquesta exposició produïda per la Fundació Folk i Torres, que les Històries de Massagran estaven escrites per en Josep Maria Folk i Torres. I també tindrem això, una petita exposició que és de la mostra jove del còmic en català. Com bé dèiem, publicarem una revista, però també podreu veure alguns dels treballs allà exposats. Serà tot això i molt més. Serà aquest dissabte 18 d'abril, això, de 10 del matí fins 8 del vespre a la plaça Santa Anna de Mataró. Totes les activitats són gratuïtes, que això és genial. I un munt de llibres, de còmics, per si no teniu cap regal de Sant Jordi, doncs també és una bona manera.
1: Si voleu, si ningú regalarà res per Sant Jordi, us ho regaleu vosaltres.
0: Autoregalar-se sempre està bé.
1: Sempre.
0: Doncs això, si vols, amb això jo donaria per fet aquest programa especial. Hem tingut diferents àudios de col·laboradors d'aquesta Diada del Còmic en Català.
1: Pues apa.
0: Ens veiem dissabte 18 d'abril a la plaça Santa Anna de Mataró.
1: I fins la propera setmana amb més bufacanyes.
0: Fins ara!
1: Adéu!
6: Són les 6 del matí.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de la Gent Normal, m'encaixa perfectament, perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a moda de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí, avui, no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a la Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena de... Jo també sóc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent... No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, és per corroborar, per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, tot és inventat. Que amb set notes
1: donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó perquè et transporta, no? Ens porta durant totes les emocions, no? Quasi totes molt a flor de pell, no?
0: O sigui,
1: et desperta el pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació. Almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida. No molt, però és així. I per això vaig decidir remixar aquest artista amb el meu projecte Afro House. Però ja dic, si al final la música, què té la música? Que ens acompanya. I acompanya el moment. I el moment, perdona, eh?
0: Sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc una rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tant emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors, si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Uh-huh. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que jo m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep, aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet. Ets un autònom, tot s'ha de dir.
1: Sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era.
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essència Music,
1: no? Essència Bio Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de producció perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes el món del DJ, és el més proper a agafar-se, a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, tinc una... O sigui, jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics, trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte. Ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Perdona, com es conjumina allò, això? Perquè clar, tu pots haver tingut, ara... Així, ara ho direm així a l'engròs, eh? És horari així que es pot dir això. Tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent. I t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà amb la teva millor cara.
1: Costa, però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te i al final, com és la teva feina, ho farà així. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç. O sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè veure... és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, eh? Però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, eh? Moltes vegades aquests tercers sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: Eh? La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic. Pep, a veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs, que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys, o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo, imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar altaveus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer bé, obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat n'hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Aclarida, al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies
1: tu, no? Et faig
0: una
1: pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, ara estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Però ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, t'imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons perquè al final estan fetes per sonar. O sigui, el vers, l'estrofa, el cebillo, el pons... O sigui, a mi m'agrada molt l'estructura de la cançó i és el que et transporta. Hi ha el productor i quan tu, com a DJ, l'esculls, el viatge que li vols donar a la gent durant aquella cançó, no? Si la talla, si fas tècnic, si fas mescles de sobres, si fas pots efectes, pots estar molt bé, però també pots estar molt malament. Pots estar molestant la gent que vol sentir realment aquella cançó, no? Llavors, la tècnica està bé, però és molt, molt més important posar bona música, perquè si no, al final, per molt que tinguis tècnica, si la gent no li agrada la música, marxarà.
0: Amb quina música et sents més còmode, tu, Pep?
1: Bueno, jo sempre he punxat música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial... Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, ni... sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica amb estils, amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la música que poses... Que sí, que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show, o et contracten per això, però és diferent, és un àmbit... Però sempre et queda això de poder fer ballar, però... Jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que disfruta la gent, m'ho passo neta punxant comercial. I ara tots els DJs se'm tiraran a sobre.
0: Vinga,
1: al final, perquè
0: obrim un altre meló.
1: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves pròpies versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico a tots els altres estils. I és que no hi ha més que això, però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic tecno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
0: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
1: És que ho és.
0: no? És a dir, al final és, guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, els fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
1: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música genera uns sentiments. Pues això és el que apliques. Però tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li rever ja només, o sigui, fent flotar la gent, saps? O sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar, amb, i llavors sí, ens dediquem a això, quan hi ha una sala, imagina't entrar en una sala, ja parlo més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant techno, entres allà, no hi ha ningú, no? Pues el dijoc, la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
0: Això t'anava a dir, això és...
1: On has d'arrencar la gent.
0: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
1: O sigui, aquí has de dir, fixar-te en la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser dijoc que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
0: Ah, aquí hem tocat una altra, aquí hem tocat una altra tecla.
1: Clar, o sigui, al final a mi el que em paga és el jefe. Saps? Ningú no venga entrades per vindre a veure a mi, llavors també has de fer els i baixos en el procés.
0: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar a la barra a consumir, no?
1: Sobretot a consumir, perquè al final és el que, és del que vius. Mm-hmm. Llavors aquesta és una miqueta la feina del DJ, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però a veure, quines cançons poses? És el que parlàvem abans de la tècnica, no? La tècnica pot estar molt bé, però si les cançons no són les adequades...
0: Clar, perquè Spotify ja et fa directament les... Et pot fer directament les mescles.
1: Les mescles, té una versió de mescla...
0: O sigui, tu li tires un repertori de cançons, sí, 20, i... 30, 40, sí, les que siguin, i
1: que
0: et
1: les
0: fa...
1: organitza amb intel·ligència artificial i et diu quines són més harmòniques, quines coses, i et fa mescles relativament curioses i bones.
0: A tu t'espanta això o no?
1: No.
0: Per què?
1: Bueno, perquè al final la intel·ligència artificial és una eina que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per vocals, també hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens troba la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano, i va vindre un amb un ordinador i li va dir, no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una curva molt, molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
0: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ que té un canal de YouTube i, per tant, bueno... Ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa... És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música. Uh-huh. I va fer un experiment que era molt divertit i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton, uh-huh. I llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, sí, Quevedo...
1: Bad Guia...
0: Exacte,
1: sí, no? Les conec a totes.
0: Vale, coneixes a totes. Exacte. Llavors, ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí. Gens ofensiva, però molt en la línia, vull dir, absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de... cinquè, sisè de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però més enllà d'aquest missatge, no? És la, una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
1: Totalment. O sigui, al final és, que és el que dèiem, al final és com una, la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
0: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
1: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes. I amb una escala, després d'un do, té que anar un re. Saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent. I els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen.
0: Uh-huh.
1: Al millor amb un altre transposat l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó, registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tot la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que dic, matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè sonarà estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
0: perquè això ho tenim interioritzat i no ho sabem.
1: Exacte. És com tu, quan tu estàs escoltant una cançó i saps quan farà el pont, saps quan vindrà, a vegades sense escoltar-la.
0: Sense escoltar-la, no? Fins escoltar-la. I tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara qui entrarà la guitarra i farà un solo.
1: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
0: He leído mucho sobre la matèria.
1: Exacte. I llavors això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir estils nous, li pots posar bombos, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
0: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa algo novedós que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no?
0: Uh-huh.
1: Al final el pop el va inventar ell. Llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
0: Ja veieu, 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Però clar, aquest himne era absolutament present a tot arreu, sempre i en qualsevol circumstància.
1: Sí, al final...
0: No és fàcil fer un himne.
1: No.
0: Bueno, de fet, no el fas l'himne. És a dir, una cançó es converteix en himne. Però
1: el fan himne, no? Però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
0: És molt fàcil.
1: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer alguna que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final, qui diu que les músiques d'abans, sí, són més originals, perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim. Amb totes les qualitats de so. Avui en dia, a casa teva, amb un simple ordinador, pots fer una música que soni molt bé. No? Llavors, al final, ara costa molt menys.
0: I clar, abans havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però la gravaves moltes vegades amb...
1: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, però el tema és... O sigui, ara, el so digital... Em sembla molt bé, això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar en vinil, però... No
0: tu punxes en vinil o no?
1: No has portat 240 vinils a l'esquena. No puc punxar en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tant vinils, perquè al final, si he dit jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
0: Clar.
1: Sí.
0: El Sopa de Cabra, de fet, escoltava aquest inici, no?, de cançó i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades, no sé si a tu et passa, no?, a vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar, escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
1: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
0: exacte.
1: I tu la tens tan interioritzada i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ho ha passat, eh? O sigui, mm-hmm. Però bueno, sí, aquestes, les cançons, al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final, tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
0: Clar, perquè aquesta cançó té més de 30 anys i tot
1: exacte.
0: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
1: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mont, li faig una saluda aquí i la Suc, han fet una versió del Camins, Somnis i Prometes, han fet una versió actual, o sigui, al final...
0: Gran cançó aquesta, també.
1: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no?, les idees a vegades s'acaben, també.
0: Coses originals.
1: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, perquè a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
0: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock, no? I ara no me ve... És a dir, no tinc cap títol al cap, no? Però una mica reprenent allò que deies abans, no?, que al final aquests acords,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i sobretot
1: sí.
0: en el món del rock, no?, aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
1: Exacte, cada un els aplica, els dona el grup, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els DJs, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
0: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
1: És que al final fan sentit, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
0: Això és difícil de fer, eh?
1: Bueno, mira, això...
0: Tècnica,
1: la
0: també.
1: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
0: Sí.
1: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. Llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
0: Mm-hmm. Quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
1: Al final...
0: O són

0: programes o són ja programes d'edició d'edició musical que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
1: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació dels temps. Separació dels temps són la separació del drum, o sigui, la percussió, el baix, els instruments...
0: Les pistes, i les vocals, per entendre'ns.
1: Sí, exacte. I traient això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posen cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors, hi ha molts sistemes que t'ajuden. Els programes íntegres ja comencen a portar amb les noves versions. Però, bueno, o recomanadors d'acords, també, o sigui, el que fan és... toques una tecla i ja li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sobre. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar la intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, però si al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
0: Clar, això és meravellós.
1: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni havessis pensat.
0: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
1: Sí, és la més comercial.
0: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé... Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
1: Sí, són curiosos.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Perquè al final, el que passa és que si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
0: Clar.
1: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial i que la mengem, però bueno, al final de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la,
0: clar, és que al final...
1: o de lo que et fa sentir la música.
0: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic. Al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
1: I pagues.
0: Sí, clar.
1: I pagues.
0: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas, ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
1: Jo,
0: no?
1: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
0: Exacte.
1: Amb això ja n'hi ha prou. Saps el que vull dir? O
0: sigui, i farem això... servir la mateixa eina i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals, eh?
1: Exacte, exacte.
0: Però el resultat final serà totalment diferent.
1: Ara estan traient molt de personalitzar molt la intel·ligència artificial, hi ha molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, creus un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer, o sigui, al final, tot això, o sigui, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui,
0: de repte, no? De dir, ostres,
1: al final...
0: puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar.
1: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc un músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
0: Això és com els que, fan faltes d'ortografia. ¿Vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa que és el corrector. Uh-huh. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques una corrector
1: eina,
0: i ja està.
1: Una eina.
0: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
1: Exacte, però és una eina més. O sigui, al final ens hem d'aprendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és...
0: L'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
1: Exacte. No n'hi ha. Originalitat no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol. Ella no funciona sola. Ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
0: A base de fons.
1: A base de fons, i ja està. O sigui, aquelles fonts no hi són, o sigui, no formarà, ni es rebel·larà contra nosaltres, ni
0: al final... Aquest és l'escenari més apocalíptic, sí, no? Ara...
1: Només ens ajudarà i ve per fer... O sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a Norris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem, sempre.
0: Jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... Se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
1: Exacte.
0: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
1: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
0: Sí.
1: Si al final obre molt les portes. Saps? A la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta abans... A mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses.
0: Clients. Uh-huh.
1: I clar, al final, jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final, que no és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en ads, o sigui, al final ho tinc tot, o sigui, i ho tinc i des del meu ordinador s'han treballat. Uh-huh. I és així, bàsicament.
0: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat parlant, fent aquest viatge amb el des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
1: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses, i bueno, després vam començar amb un projecte, amb uns amics, que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diverses cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
0: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... El swing de tota la vida, aquell swing dels anys... Que dels anys 20, dels anys 30.
1: 20, sí, però al final també poden ser cançons actuals passades al mood vintage, al mood...
0: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta música que en diuen pegadiza, no? Aquest swing, no? Que es ballava amb aquelles faldilles així, com molt amples i tal, passada... per simplificar-ho molt, passada pel format electrònic.
1: Electrònic, exacte.
0: Llavors, la combinació és una combinació... La combinació és molt divertida perquè és, en general, és una música que genera molt bon rotllo.
1: Totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, són cançons sempre... No hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels anys 20...
0: Perquè és alegre.
1: Era la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
0: Era abans que vingués la patacada del 29, però exacte. Vull dir que...
1: Exacte, però bueno, la gent estava contenta.
0: Però estava contenta la gent,
1: sortien de l'època de la prohibició, o sigui, al final estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la vida.
0: Fixa't, tornem al començament, La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió, d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
1: gràcies a l'electroswing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, doncs vaig aconseguir doncs, sortir de les fronteres d'Espanya, no? de punxar a Espanya. Però vam poder anar a països com Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús. O sigui, al final, gràcies a aquest gènere musical, que ningú veia, o sigui, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el més fer... No, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa, això diu molt de la vida, també, dedicar-te a fer una cosa molt... i posar-hi molt d'empenya, no? Uh-huh. I llavors, durant 4 anys de la nostra... de la carrera dels Pep Showboys, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses. Llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, pues, però anàvem produint cançons... diferents i diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, pues, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé pues, per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, o sigui, coses que agradava molt perquè l'ambient era molt festiu, no? O sigui, és el que diem, una música molt alegre.
0: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar... És molt difícil... Si tens un dia trist... poden passar dues coses si escoltes l'electroswing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis avui no l'estic gaudint.
1: Exacte.
0: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
1: Nosaltres amb tota la banda de Pep Showboys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un dijo que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tingui una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'electroswing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
0: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal, m'ha vingut al cap una imatge del dijo que hi, de treure's de sobre la gent que ve a la cabina a demanar cançons.
1: Sí, és molt típic això. Però bé, al final és que...
0: Feu cas o no?
1: Bueno, jo normalment sí. Normalment sí, però ho faig normalment quan fas un esdeveniment privat, quan estàs et paguen allà perquè tu vagis a posar la música, però és correcte, no? Llavors, si et venen a demanar una cançó, a mi molts cops em serveix més que em vinguin a demanar música.
0: Et serveix?
1: Clar que sí. Perquè em serveix... Perquè
0: bueno, perquè al final saps que aquest... És a dir, saps que aquella persona la tindràs content.
1: A mi digue'm 4 cançons i et faré una sessió de 4 hores. Saps el que vull dir?
0: Sí, clar.
1: Però amb això ja...
0: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube sí. Music i tal, no? És una mica aquella... La reproducció contínua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
1: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? O sigui, al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... O sigui, al final jo, potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no al mateix dia, ni al mateix lloc, ni en el mateix ambient, no? Llavors, has de saber què col·locar en cada moment...
0: D'una mateixa cançó,
1: d'una mateixa cançó, sí.
0: Diverses
1: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi allà, doncs vas tirant.
0: Veieu que n'és de complicat, del món de la música? O sigui, fixeu-vos amb la dada, eh?
1: És a dir,
0: tu tens... Sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara tu rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etcètera, etcètera.
1: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. els treballos de jockeys abans.
0: Això segurament la gent no ho sap.
1: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes 25.000 cançons a la meva biblioteca, o 30.000.
0: Mare de Déu.
1: Però tinc des d'indie fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
0: Els DJs, ja ho veieu, són... Cuidado, són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. O sigui, no, o sigui,
0: ho entenc, ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que...
0: És diferent.
1: Que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors, jo, la música, l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps? O sigui, l'escolta...
0: Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors, és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada i he començat a veure coses, perquè clar, això em vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava, de fet crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? O oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si no, si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, era l'època que jo començava a punxar, o sigui, era el 90... el 2008, no, el 98, perdona, que fa més anys que punxo. El 98 era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, amb una acadèmia de digis.
0: Home, he treballat Plàstic,
1: 25 anys a Plàstic.
0: Plàstic era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà amb una acadèmia referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir. Vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: Sí, d'esquena a la gent. El jockey no era ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he estat... He treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat, de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí el Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium
1: fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, al Caché, amb el meu soci, que era l'Il·lusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també. Línia 625, he passat pel Patxar de la Pineda. Ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes. I anem fent coses, o sigui, al final...
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep a micro tancat que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè jo... és aquell, són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no? L'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House. Uh-huh. Un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors... Un cop estàs passant el procés, no? Pues tu vas canviant, vas millorant, vas estar més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no? També una cosa molt de pensar, molt de de digerir, però una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los pasos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no? Sí. És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant com d'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Showboys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una, no una data, però sí l'àlbum per publicar, hi ha un espectacle lligat a això, que li estem donant forma i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm, de Darude. És una cançó que a mi, personalment, és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto. I cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit. Hi ha cançons que sempre funcionaran. Llavors, entrant en aquesta lliga és el més complicat que hi ha. I doncs són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu, i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és un treball actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinencs, rubinenques, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Són les 8 del matí.
1: Fórmula Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, Rubí ja viu els efectes de la tercera onada de calor de l'estiu que va començar aquest diumenge i es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força. Tot i que els valors més extrems es registraran a les comarques de Ponent, al Vallès Occidental, també s'esperen dies de molta calor amb una intensa sensació de xafogor i nits en les quals serà difícil descansar. L'episodi també vendrà acompanyat de pols saharians en suspensió que pot afectar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i cercar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. La calor també incrementa el risc d'incendi forestal, per això es recorda la importància d'extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc a les zones boscoses de l'entorn de Rubí. Segons les previsions, dimecres podria ser el dia més calorós d'aquest episodi abans d'una lleugera baixada de les temperatures a partir de dijous. La directora rubinenca Anna Martí ha guanyat la 8a edició dels Premis Fora de Pla amb el curtmetratge Nins. El guardó lliurat en el marc del Festival Infer reconeix projectes audiovisuals vinculats al Vallès i posa en valor el talent de la comarca. El jurat ha destacat Nins per la seva atmosfera de tensió i per la mirada sobre l'adolescència. Un dels organitzadors de l'Infest, Imanol Fernández, explica els motius de la decisió.
2: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes, o sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà, sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no?, aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans de rebre aquest premi, Nins ja havia estat seleccionada al Festival de Màlaga i havia estat candidata als Premis Goya i als Gaudí. La gala dels Fora de Pla va donar el tret de sortida a una nova edició de l'Infest. I això és tot per ara. Més informació en una hora i ara donem pas al nou programa Obert per Vacances de la Xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Premià Mèdia, digui'm.
1: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
0: Sí, sóc jo.
1: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
0: Sí, com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa Obert per Vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: No. Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
0: Sí,
1: elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, sí, és molt fàcil. Poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està?
0: Ja està.
1: Però això és molt gran. I ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé. Són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda? A veure... Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema. Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort.
1: Content de
0: quina
1: començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No ho sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que enrefreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat en aquell moment, concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent, eh?
1: Ho estic fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar. Però
0: això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels. El tema del dia també podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar,
1: a vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera de programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. Per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i R1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública, Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes amb Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Bauma, que en aquest cas es construiran en terrenys de l'Incasòl. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta baix a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Erreguer, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. la programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari, tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suede i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batist o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
7: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis, també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. A hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al Cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apte per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
0: I tanquem encara la ronda de connexions informatives, marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
11: A sort amb aquest nou magazín.
0: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
11: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés, també va resultar ferida una jove de 24 anys.
0: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, a la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
11: Una abraçada, Núria.
0: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Saïd Esbai. Saïd, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.

0: zones més afectades.
1: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball, i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és una, aquesta afectació de persones la que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
0: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
1: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any, per tant aquest any. I l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
0: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
1: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confiament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis.
0: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
1: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, o com, per exemple, doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's, i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com, per exemple, treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de persones. I per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, d'evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
0: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
1: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència

0: de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar burilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
0: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora, per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar a que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs, no? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els podem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
2: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tomb, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
0: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar als anys 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones, allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que van posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix, sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
0: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que haurien de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucant al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
0: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
0: Molt bé, gràcies i també un plaer estar amb vosaltres.
2: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
2: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder doncs, atendre a nivell ciutadà en una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant. I el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i pilar i el pilar de 8 amb folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 amb folre i agulla i el pilar de 8 amb folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 amb folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 amb folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la Diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 amb folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les dades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gallà, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els Nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicia Enclà, veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gallà i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez a Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels Castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i, posteriorment, les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això explica la directora del concurs de Castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera al web per vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
2: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 9:45. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada. En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consell de seguretat perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia.
6: Estem just davant d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
7: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
6: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
7: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
6: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos i mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
7: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
6: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
7: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza a una hora i, clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
6: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts. N'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
7: Sí, és així. Tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans d'Utca, que és... té molta distància de platja.
6: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
7: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers en arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
6: doncs una novetat. I no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
7: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
6: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
7: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si no, si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions del socorrista. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
6: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
7: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
6: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
8: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, companys.
8: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Rubí, notícies.
6: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. L'anunci l'ha fet l'alcaldessa Ana Maria Martínez a través d'un vídeo publicat a Instagram minuts abans del partit de quarts de finals entre Espanya i Bèlgica. La selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1. El seu rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altra plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I les altes temperatures mantenen Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa continua actiu i els darrers dies s'han registrat diversos focs, entre ells l'incendi forestal que va haver-hi la setmana passada entre Castellbisbal i Rubí. El cap dels bombers de Rubí, Roger Llinàs, adverteix que, tot i que la situació és ara més tranquil·la, el risc continua sent molt elevat.
7: Podríem parlar d'una calma tensa,
3: perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
6: Llinàs explica que la calor extrema i la baixa humitat fan que els incendis siguin cada vegada més difícils de preveure malgrat les pluges de la primavera. També recorda que al Vallès Occidental la proximitat entre els boscos i les urbanitzacions obliga a prioritzar la protecció de les persones. El cap de bombers demana extremar les precaucions, ja que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà. I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el calendari de la pròxima temporada a la Lliga Elite. L'equip de Blai Martí debutarà el 20 de setembre al camp de Viladecans, un dels equips acabats d'ascendir, i també tancarà la competició lluny de Can Rosés al camp de Sant Mauro a mitjan de maig del 2027. I això és tot per ara. Vos deixam amb el programa coproduït per totes les emissores que formen part de la xarxa, l'Obert per Vacances.

0: ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de marxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta. Li poso...
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans de la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
2: Com em poses aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
0: És molt xula.
2: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
0: Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera, ens ho fem passar així.
0: Què?
2: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allò amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta, doncs tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància. Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu,
0: i t'asseguro...
2: Sí, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
2: Mira,
0: i que es campi.
2: Fantàstic.
0: I que es campi.
2: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum,
0: Que sí?
2: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
0: sí?
2: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura... que prefereixis, i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
8: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concepte.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs ara vos acostumem perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: Com dèiem, moltíssima activitat. No sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha, de tant en tant, crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol lloc, qualsevol lloc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un lloc com el Terra és Lava, que ens
1: permet
2: treballar...
1: Sí, aquell del Terra és Lava, i no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants, que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Viulleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
1: Bé. Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Hem bastant cansats.
4: El Bartol hem fet.
1: Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons. Sí. Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar-ne el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
4: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
4: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins a que arribes a president, no? Presi. Vice.
4: Secre.
2: Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Viulleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i doncs això agrada.
1: Els jocs d'aigua que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu segur que també heu hagut de reinventar, no? Les activitats. Com adapteu, sí. Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no? De que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no? Trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no? En un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on de moment encara s'hi està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: En què consisteix joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu t'ha tocat ser psicòleg, Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalta.
1: Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Viulleure. Jesús, estan contents.
2: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
2: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
0: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs, bastant bàsica.
2: Sí, això és una voluntat política, eh? De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
0: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
0: no,
1: perdona.
0: Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
2: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
0: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents.

0: el lleure educatiu és molt sovint continua en el lleure educatiu amb els casals o formacions que fem amb joves perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta, sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences, és crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
1: ¿Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no es fan, no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres. Sí.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh?
2: Sí.
1: Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'onze del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
5: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però i jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar... I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
4: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
5: ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts, perquè

0: agafin la temperatura, però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que fa molts... És basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell va, diguéssim, es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i, la, diguéssim, va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, i es va espatllar, en vàrem adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012... doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
1: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
0: Bé, això ho han calculat ells. Jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema. I, de fet, el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua s'està doncs, escalfant. Això, per una part, és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure. Però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
1: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
0: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
1: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
0: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
1: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
3: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau. Us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Freaky Time d'estiu.

0: no recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slum. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent. No? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes ens va fer agafar el gust per l'anime. Com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com, per exemple, Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorrocóptero o el Casquet Volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, Casquet Volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el Casquet Volador, tot i que el Gorrocóptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem a refrescar-nos amb més manga i anime. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una fanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una fanyada, eh? Però, clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina, a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que es podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i recorda tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari doncs, actuaran artistes com en Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartarrelena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, precisament publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que ha estat doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó, i que és una delícia, la lletra i la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algú en directe.
0: Doncs sí, estaria super... Sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí.
1: Que sí,
0: en plan... Mira...
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany, dic, a veure, la xarxa més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va? Algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. I avui doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas. I és un músic que... La seva proposta és fer als assistents no fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí,
1: interessant.
0: Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63%
1: toma
3: contra
1: ja,
3: un 37%,
1: ja.
3: Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones i, mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que sí. Voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé, molt bé. M'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents.
1: Mireu
3: el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A veure,
1: una
3: salut.
1: Abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, el d'Albert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, Rubí. Ja viu els efectes de la tercera onada de calor de l'estiu, que va començar aquest diumenge i es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força, tot i que els valors més extrems es registraran a les comarques de Ponent. Al Vallès Occidental també s'esperen dies de molta calor, amb una intensa sensació de xafogor i nits en les quals serà difícil descansar. L'episodi també vendrà acompanyat de pols saharians en suspensió que pot afectar la qualitat de l'aire i especialment entre les persones amb problemes respiratoris. La calor també incrementa el risc d'incendi forestal, per això recorda la importància d'extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc a zones boscoses de l'entorn de Rubí. La directora rubinenca Anna Martí ha guanyat la 8a edició dels Premis Fora de Pla amb el curtmetratge Nens. El guardó lliurat en el marc del Festival Infest reconeix projectes audiovisuals vinculats al Vallès i posa en valor el talent de la comarca. El jurat ha destacat Nens per la seva atmosfera d'atenció i per la mirada sobre l'adolescència. Un dels organitzadors de l'Infest, Imanol Fernández, explica els motius de la decisió.
2: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes. O sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà. Sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no? Aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans de rebre aquest premi, Nens ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Gaudí. La gala dels Fora de Pla va donar el tret de sortida a una nova edició de l'Infest. I en esports, el 20 i l'Olímpic Can Fatxó ja esperen l'inici de la nova temporada. El Joventut 25 de setembre competirà al grup 2 de la primera catalana en rivals del Vallès, el Bages, el Lleida i l'Anoia com l'Igualada o el Balaguer. Per la seva banda, l'Olímpic Can Fatxó ha quedat enquadrat al grup 4 de la segona catalana en desplaçaments més curts i principalment davant d'equips del Baix Llobregat. Els calendaris de primera i segona catalana encara no s'han fet públics perquè els grups podrien sofrir modificacions. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn, i si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca, on volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles, fugots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fugots, el teu podcast sense regles.
6: Fugots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea capdalt i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles per a la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
7: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és, i per lo que té, i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o com un no home, que això també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
5: sí,
7: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
5: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
7: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
5: Ah, mira!
7: Val. Llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i d'anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
5: Sí.
7: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció, ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir, escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me al llit amb el director, jo per sort he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
5: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot... tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
7: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
5: Ah, molt bé.
7: I aleshores... això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
5: Pues
7: i això també... menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, doncs el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
5: Sí, parla de ferropènies, que... no? De manques de ferro.
7: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
5: Què diu?
7: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Doncs li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
5: Això li anava a preguntar, no? Quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen: tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
7: Molt bé.
5: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
7: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
5: Sí.
7: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. el cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que per tant, és el que intenten vendre'ns.
5: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
7: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
5: menopauses d'aquestes,
7: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys en la, fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
5: Ui, això també tenim preguntes.
7: Vale, ja hi arribarem.
5: Ja
7: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
5: Avançar la menopausa. Clar. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
7: Exacte.
5: Perquè disruptors endocrins... Exacte,
7: és una paraula rara.
5: Sí.
7: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
5: El DDT, sí.
7: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
5: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
7: Hi havia tints són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi han cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del
5: sol. Sí, és allò que posava, sin parabenos.
7: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa, havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
5: No cal, doctora.
7: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
5: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent... És que ara, a mi, el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però, en canvi, envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o
7: No, clar, s'han de preparar el jovent i els joves es prendrà la vida.
5: Sí,
7: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida, accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
5: No vull
7: això seria
5: molt,
7: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
5: mares.
7: A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
5: El grup,
7: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses, no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-se, algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat...
5: O
7: els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
5: No.
7: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
5: La progesterona, exacte. Ah?
7: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però amb molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ja ha passat, amb dones que
5: han
7: intentat
5: Índia, no?
7: tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
5: Sí.
7: Però al cap de 2 anys...
5: va fer un càncer.
7: D'ovaris, val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
5: Clar.
7: I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida en fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
5: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que tingui a veure...
7: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió en època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un vano. I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor.
5: Vale.
7: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
5: Un hipertiroidisme seria
7: clar,
5: això, no?
7: Clar.
5: Déu-n'hi-do.
7: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, jo què sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
5: A tots, sí, això va fatal a tothom.
7: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, vegades, tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit. I que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. Llavors, això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
8: Mal estudiada.
7: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
9: Mira, jo ja en tinc una.
7: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes, que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari. És la primera
9: vegada, revertir l'artrosi seria meravellós.
7: A la primera vegada que ho dic, perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
9: Una cosa que a mi em preocupa, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
7: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
9: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
7: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
9: Vale.
7: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
9: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
7: Hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar, pues, a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
9: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
7: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
9: i això
7: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca. específica
5: o zero,
7: sobre
5: no?
7: això. Zero. Eh?
5: O que li dius molt amable, vostè?
7: Bueno, el zero i la que hi ha hagut interessada.

0: una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines múltiples, no?
1: Sí, multitask, es diu ara, no?
0: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
1: Perquè exacte.
0: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, eh? Que això també s'ha estudiat.
1: Sí, sí, sí.
0: Multitask a la feina i multitask a
1: la
0: casa.
1: Família.
0: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i ens jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi. Els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
1: Bueno,
0: per tant,
1: perquè
0: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
1: Avui sortia a La Vanguardia, coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una mica.
0: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, o sigui, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
1: A tots, sí.
0: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
1: Suplementació,
0: suplementaré,
1: no?
0: Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient... Quantes, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
1: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
0: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
1: No.
0: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses.
1: Ah,
0: i metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
1: Vaja.
0: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada... Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
1: Les dones.
0: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, Ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquesta senyora segur que els hi falten altres coses.

0: De fet, moltes els hi falten. Segur
1: bueno,
0: que tenen
1: les
0: carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà adormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
1: No, i probablement més deprimida, també, també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
0: Per encertar la dosis de lo que li han de donar, hi ha una gran discussió, també, amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
1: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes, també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
0: Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
1: Veu?
0: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar.
1: No,
0: i es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
1: Bueno, clar.
0: Aquesta és una altra mentida. Dic,
1: greu.
0: Que quan oh, i tant, perquè moltes dones diuen... Ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
0: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
0: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des de que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però, bueno, l'altre dia vaig robar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etcètera, i bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé. Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Aquest... Si li dones alegria, Macarena...
0: Exacte, bon temple.
1: O sigui,
0: i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
0: Per tant,
1: bona notícia,
0: ens falta estudiar millor
1: el clítoris. És estrany, eh?
0: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai, anatomia, en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
1: Tan important que és, eh?
0: Bueno, però...
1: Perquè és el...
0: És tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord, que els hi extirpen des de petites.
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: algun
1: sí.
0: Patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
0: i aleshores,
1: clar.
0: Vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora... com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
0: No.
1: Envellir...
0: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com
1: cinc
0: a mínim.
1: Gustos.
0: 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
1: Una 25. Bona caminada.
0: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
0: I això... Menjar bé. I també ballar, Ballar,
1: ballar
0: molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral,
1: sí,
0: logres un canvi. I això ho logren els que mediten. Costa meditar. Però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i
1: bueno,
0: he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament
1: d'una gran amistat. Gràcies.
0: Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns
2: sí.
1: això. Què és això?
2: És Hildegarda. Un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Sí. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres
1: segurament,
2: de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme el...
1: Aquest impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana quan els homes deien les dones... en silenci, va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida, va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística,
1: no?
2: Va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia que ens està aixecant l'ànim i
1: el
2: descobrint
1: misticisme,
2: aquest misticisme medieval, doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament... o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això serà... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
2: Tela. Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir a les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que, de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
2: Exacte.
1: I tens hora allà enmig que dius, cal, no.
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí.
2: Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
2: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
2: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
2: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm-hi, sí. Per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu hi ha moltes dones.
2: Hi ha molta gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpol, era una de les begudes més populars a Europa,
1: sí.
2: I també en els monestirs, que es feia servir com a...
1: Sí, com a beguda de
2: medicinal
1: sí,
2: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
2: era
1: sí.
2: més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
2: Correcte.
1: Vale.
2: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
2: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, amiga, era com una mena de conservant, el lúpol.
2: Correcte. Lúpol el que feia era tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho dic,
2: però no ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
2: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
2: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen...
1: I l'orgasme? Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que hi ha poc temps i vull
2: acabem
1: arribar.
2: Acabem amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, a l'orgasme.
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
2: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits perquè si el sol crema la terra constantment perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua. I així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer a la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
2: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
2: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins al finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a
1: donar-li,
2: a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
2: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.
3: Ràdio Rubí. Fes la teva.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. L'anunci l'ha fet l'alcaldessa Ana Maria Martínez a través d'un vídeo publicat a Instagram minuts abans del partit de quarts de finals entre Espanya i Bèlgica. La selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1. El seu rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altra plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I les altes temperatures mantenen Catalunya en una situació de risc molt elevat d'incendi forestal. Al Vallès Occidental, el nivell 4 del Pla Alfa continua actiu i els darrers dies s'han registrat diversos focs, entre ells l'incendi forestal que va haver-hi la setmana passada entre Castellbisbal i Rubí. El cap dels bombers de Rubí, Roger Llinàs, adverteix que, tot i que la situació és ara més tranquil·la, el risc continua sent molt elevat.
2: Podríem parlar d'una calma tensa, perquè les condicions no han millorat, és a dir, seguim mantenint-nos en una situació d'onada de sud. Estem parlant d'humitats relatives del 15%, del 20%, estem parlant d'humitats que això es veu als deserts. Si agafem aquestes temperatures tan extremes que tenim ara i la humitat la baixem al 12-15%, que són humitats que ens estem trobant ara en hores centrals del dia i fins i tot al matí, doncs ens trobem en una situació que realment és molt crítica.
1: Llinàs explica que la calor extrema i la baixa humitat fan que els incendis siguin cada vegada més difícils de preveure malgrat les pluges de la primavera. També recorda que al Vallès Occidental la proximitat entre els boscos i les urbanitzacions obliga a prioritzar la protecció de les persones. El cap de bombers demana extremar les precaucions, ja que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà. I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el calendari de la pròxima temporada a la Lliga Elite. L'equip de Blai Martí debutarà el 20 de setembre al camp de Viladecans, un dels equips acabats d'ascendir, i també tancarà la competició lluny de Can Rosés al camp de Sant Mauro a mitjan de maig del 2027. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa. Doncs atents, atentes, que ara us ho expliquem.
7: Carolina Purpurina.
6: Com que aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi, avui parlarem amb la Isabel Plantinet i la seva mare, la Laura Rivera Casares, autores de la saga infantil Carolina Purpurina. Una trilogia que narra les aventures de la Carolina, una nena amb leucodistròfia, que es desplaça en una cadira de rodes màgica i viu el món amb optimisme i molta purpurina. La Marvico ens portarà un reportatge del concert de Rosalia a Barcelona. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem, com sempre, de la història de la tele. En aquesta ocasió parlarem de la Lluna. Sí, de la arribada de l'home a la Lluna, però ja de fa una mica de temps. com sempre, al racó del Toni Rovira i tu, i passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, no ens donarà temps de res. Benvinguts, benvingudes a La Caixa Tonta.
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments doncs, així concrets, com a aquest cas. I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalía, els concerts de Rosalía a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de, pel concert de la Rosalía i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalía.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui, en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalía, què creus que la fa única? Respecte a altres artistes.
2: Jo crec que la seva manera d'innovar i de buscar coses noves, jo crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que
2: doncs,
1: cap, eh?
2: Ara mateix no ho sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, també està bé aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert, amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalía.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Ah. Doncs molt bé, moltes gràcies, Inés. Doncs seguim aquí a la cua per entrar al concert de la Rosalía.

0: dia, el Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
1: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar ja i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
0: I de la Rosalía, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
1: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més em... Sí, de les meves preferides.
0: I no és d'aquest àlbum, no?
1: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
0: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
1: És que és la més trista.
0: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
1: A mi m'agrada molt el Malquerer i crec que diré alguna del Malquerer, que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Malquerer Tour. Llavors diria Maldición.
0: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalía que sigui tan única respecte als altres artistes?
1: Jo crec... Bueno, no seria propi de Rosalía, però jo crec que la seva estètica sempre... com ella diu, ella se transforma i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent agafa una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
0: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
1: El que més em representa, jo diria que és el Malquerer. Jo crec que és el que més em va... és el que em va introduir a Rosalía i el que sí, el que més em representa.
0: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
1: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
0: Molt bé, sí, i vas plorar amb alguna cançó seva,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, vaig plorar amb Genís, sí. I Dolerme també em va emocionar molt.
0: Has vingut al concert amb qui?
1: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i del seu pare també, una d'elles.
0: O sigui, que balles?
1: Sí. Soc ballari.
0: I si avui et pugés a l'escenari...
1: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
0: Ballaries o et quedaries parat?
1: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
0: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
1: Que la amo, que lo es todo. No sé, és que em ficaré molt nerviós, només t'ho podria dir halagos.
0: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el concert.
2: Adéu. Gràcies, Marvico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalía que realment doncs, van marcar i moltíssim.

0: programa d'aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Avui acabem amb Operación Triunfo T2025, amb aquest Será porque te amo, perquè ja ha començat la gira i, a més, Tinet Rovira ha anunciat que es prepara un especial 25 anys d'OT. Gràcies a Isabel Plantinet i la seva mare Laura Rivera, que ens presentaven aquesta saga infantil de Carolina Purpurina. Gràcies també a la Mar Vico, que ens ha portat aquest reportatge del concert de Rosalía a Barcelona. A l'Assumpta Vitoria, que com sempre ens porta a la història de la tele. I al Toni Rovira, amb la seva secció, que és, com sempre, una caixa de sorpreses. Porque te amo, si está ahí el mundo. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio, les xarxes socials, així de fàcil, així de senzill. Será porque te amo, si tengo miedo. Esperem que passeu uns bons dies de Sant Jordi. Soy tu amigo. I nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més cosetes aquí a la Caixa Tonta. Será porque te amo. Apa. Que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, Rubí. Ja viu els efectes de la tercera onada de calor de l'estiu, que va començar aquest diumenge i es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força, tot i que els valors més extrems es registraran a les comarques de Ponent. Al Vallès Occidental també s'esperen dies de molta calor, amb una intensa sensació de xafogor i nits en les quals serà difícil descansar. L'episodi també vendrà acompanyat de pols saharians en suspensió, que pot afectar la qualitat de l'aire i especialment entre les persones amb problemes respiratoris. La calor també incrementa el risc d'incendi forestal, per això recorda la importància d'extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc a zones boscoses de l'entorn de Rubí. La directora rubinenca Anna Martí ha guanyat la 8a edició dels Premis Fora de Pla amb el curtmetratge Nens. El guardó lliurat en el marc del Festival Infés reconeix projectes audiovisuals vinculats al Vallès i posa en valor el talent de la comarca. El jurat ha destacat Nens per la seva atmosfera d'atenció i per la mirada sobre l'adolescència. Un dels organitzadors de l'Infés, Imanol Fernández, explica els motius de la decisió.
2: Aquesta sensació constant que et dona el curt de que passaran coses dolentes. O sigui, ara no sé quan dura, però durant tota l'estona estàs amb l'ai al cor de què passarà. Sembla que sempre haurien de passar coses dolentes i és com que no acaba d'arribar mai això. I una mica és el que ressaltaven, no? Aquesta atmosfera o aquesta sensació contínua de què passarà.
1: Abans de rebre aquest premi, Nens ja havia estat seleccionat al Festival de Màlaga i havia estat candidat als Premis Goya i als Gaudí. La gala dels Fora de Pla va donar el tret de sortida a una nova edició de l'Infest. I en esports, el 20 i l'Olímpic Can Fatxó ja esperen l'inici de la nova temporada. El Joventut 25 de setembre competirà al grup 2 de la Primera Catalana en rivals del Vallès, el Bages, el Lleida i l'Anoia, com l'Igualada o el Balaguer. Per la seva banda, l'Olímpic Can Fatxó ha quedat enquadrat al grup 4 de la Segona Catalana en desplaçaments més curts i principalment davant d'equips del Baix Llobregat. Els calendaris de Primera i Segona Catalana encara no s'han fet públics perquè els grups podrien sofrir modificacions. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
2: Nom.
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula.
0: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí i historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els ells i les cases? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la Normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
6: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
7: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
7: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
6: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
7: Hi ha gent que potser va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
6: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica, aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
6: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
8: Lograréis la victoria. alegría del hogar y paz del alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca, de fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no enteneu molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
2: Molt bé.
3: Sí, molt bé, bon dia.
1: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
2: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter. Un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
4: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
5: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
4: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, bueno, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral. Vaig acabar fent el grau d'educació social. Jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
2: Ui, déu-n'hi-do.
4: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
5: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
4: Sí,
5: vinga,
4: sí,
5: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
4: Doncs mira, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no? Que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no? I de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no? Que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no? Que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
2: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
5: Exacte.
2: Que és el de la integració social.
5: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
2: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
4: Integració social, a veure, què us podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no? I que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no? I que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no? Que quan, per exemple, en aquest cas, no? En el que és el Palet hi ha doncs unes normes essencials bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no? Que ajude, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
2: Que bonic.
5: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forme part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família. Llavors, és un pilar molt important.
2: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que dieu, ai, hem de fer així?
4: Doncs bé, va, us explicaré un secret.
2: Ah, vinga, ens encanten els secrets.
4: Doncs mireu, el Palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any doncs de preparació, però l'essència del Palet fa més de 10 anys que existia, no?
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, fa uns 10 o 12 anys anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a paleta, evidentment. S'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones, doncs, que en tenien la necessitat, aquells títols de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al palet.
2: Ah, mira, companya. La integrarem. Sí. La integrarem perquè sí. Ens agrada molt aquesta...
4: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs... es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a la base de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11 o 12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
3: Mm-hmm.
4: Oi que sí?
3: Una mica.
4: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses, doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que, bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment, doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc, doncs, va trucar a la porta, no?, i dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I, bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
2: Okay,
4: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar, doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
2: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Mm-hmm.
5: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
4: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però... és com a tot, no? Et pots trobar persones, doncs, o voluntaris, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
2: Ho subscribo.
4: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat perquè el canviar el xip, no?, canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però, bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquit.

0: Aquest espai solidari convidar a persones i a projectes com el que teniu entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que vegin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no? Estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part, heu estat molt valentes.
1: Bueno, és molt agradable veure, doncs, com una persona entra, no?, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no?, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no?, i veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
2: En el primer episodi que vam gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè clar, tu hauràs conegut un muntó de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessis algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
0: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una miqueteta.
2: Quan pensa en la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
1: Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us van despullar o no per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
2: Mm. Gràcies.
1: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris del Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'aixiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. La brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones, no, que participen al voluntariat, i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, i llavors, doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors, et dono tota la raó dient que el voluntariat potser a vegades és una mica egoista, o no potser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
0: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
2: sí.
0: Està bé ser egoista a vegades, i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no?
1: Bueno, a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
2: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments d'Alpicat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses, i és aquesta oportunitat, no?, de com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera, i a tots per igual. Amb la Mary havíem preparat arrel de tot això, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet, i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així mentre estan al llistat venen, però després la seva vida torna a anar bé, i per sort i per alegria nostra, continua, i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
1: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no? Un temps, doncs, quedi fidelitzat, sempre se'n recordi pas

0: sí, a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística, perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al palet, no?, tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris, doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no?, a nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies, doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir, al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar. Sí, no vol dir que puntualment quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
1: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
2: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
0: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i a part, egoistament, no? Doncs la riquesa que de tot el que jo aprenc de cadascun d'ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dues persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? Hi ha la Conchi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem, doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
1: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
0: Sí, sempre.
1: I la teniu protocolaritzada?
0: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessita, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor, i llavors, ostres, per què vols venir, quin és el teu interès, que et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos, com dos constitucions al palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors va molt bé, perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors entre tots s'autoregula l'equip.
1: Estan consensuades.
0: Això mateix.
1: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
0: Sí,
1: organitzar-se de manera assembleària.
0: Clar.
2: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera, perquè crec fermament que és molta feina prèvia, però que t'estalvia molts problemes en un futur.
0: Molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entra molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no?, perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és el, en aquest cas el palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no hi has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots, doncs, ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, el tornar a explicar, ha de ser una constant.
2: Mhm.
1: Sí.
2: Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai...
1: Passa sempre molt ràpid, això.
2: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. Que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
0: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs, has de tenir un martell, uns tornillos, unes alicates, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho, se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que també pot ser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
1: M'agrada.
0: Sí, sí, a mi també.
1: Este símil, no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat, hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
0: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.

0: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
1: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, rock.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. La calor torna a ser la protagonista de l'actualitat d'aquest dilluns en una jornada que també ens deixa novetats en l'àmbit esportiu i educatiu. Rubí afronta la tercera onada de calor de l'estiu, que es preveu que s'allargui fins al dimecres. Les altes temperatures, la xafogor i la presència de pols sahariana han activat les recomanacions de protecció civil, mentre el Departament de Salut estrena una nova eina per analitzar l'impacte de la calor sobre la salut de la població. L'Ajuntament de Rubí instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Si la selecció espanyola es classifica per a la final, el consistori repetirà la iniciativa diumenge vinent. I el curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el 8 de setembre per reclamar millores a l'escola pública i exigir al Departament d'Educació que reprengui les negociacions amb el comitè de vaga. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
2: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió, el cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
1: Rubí ja viu els efectes de la tercera onada de calor de l'estiu, que va començar aquest diumenge i es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força. Tot i que els valors més extrems es registraran a les comarques de Ponent, al Vallès Occidental també s'esperen dies de molta calor, amb una intensa sensació de xafogor i nits en les quals serà difícil descansar. L'episodi també vendrà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot afectar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència i ha demanat a la ciutadania que segueixi les recomanacions de protecció civil.
3: Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i cercar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. També demana estar pendents de les persones més vulnerables, com la gent gran que viu sola, els infants o les persones amb malalties cròniques. La calor també incrementa el risc d'incendi forestal. Per això es recorda la importància d'extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc a les zones boscoses de l'entorn de Rubí. Segons les previsions, dimecres podria ser el dia més calorós d'aquest episodi abans d'una lleugera baixada de les temperatures a partir de dijous. Mentre Rubí afronta una jornada de calor intensa, el Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per conèixer amb més precisió quin impacte tenen les altes temperatures sobre la salut de la població. En té més detalls la Paula Iglesias.
0: A partir d'ara, el sistema recollirà i actualitzarà setmanalment les dades dels centres d'atenció primària, els serveis d'urgències i els hospitals sobre diagnòstics directament relacionats amb la calor, com ara deshidratacions, cops de calor o síncopes. Aquesta informació es creuarà amb les dades meteorològiques per conèixer millor els efectes de cada episodi de calor. I més endavant permetrà identificar quines franges d'edat o territoris en pateixen més les conseqüències. L'objectiu és dissenyar polítiques de prevenció més eficaces i reforçar l'atenció als col·lectius més vulnerables. Des de l'inici de l'episodi de calor d'aquest juliol, el sistema d'emergències mèdiques ja ha atès 230 persones a Catalunya, amb afectacions relacionades amb les altes temperatures.
1: I l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. La selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1. El seu rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat a través d'un vídeo publicat a Instagram que l'Ajuntament habilitarà aquest espai perquè els aficionats puguin seguir el partit junts. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altra plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I canviant de tema, perquè el curs vinent podria començar amb una nova jornada de vaga a la nostra ciutat. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, una decisió que arriba en un moment en el qual una part dels docents, inclosos els rubinents, van rebutjar el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris i han participat en diverses mobilitzacions per reclamar millores a l'escola pública. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni en la setena assemblea de l'Assemblea Educativa de Catalunya, amb la participació de representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les organitzacions que poden formalitzar la convocatòria. L'Assemblea Educativa de Catalunya assegura que, malgrat que el Departament d'Educació afirma que el curs començarà en normalitat, això no serà així. La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, explica que el sector no vol esperar al setembre per començar a negociar i reclama que el govern convoqui de manera urgent la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
4: Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: A Rubí, els docents denunciaven que les propostes del departament no resolen les mancances del sistema educatiu públic des de l'etapa 0-3 fins als cicles formatius. Reclamen més recursos, menys burocràcia i una millor atenció a la diversitat. I en la plana cultural, l'ermita de Sant Mús compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinencs ha instal·lat a la sala d'exvots del temple una mostra de 15 reproduccions d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions dels retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Permeten apreciar amb més detall aquestes mostres de devoció popular de l'època. Sense afegir cap element, la tecnologia ha facilitat ressaltar els colors, les lletres i les parts que no estaven ben definides. Una tècnica que ara permet als rubinencs gaudir d'aquests testimonis històrics de la vida quotidiana. Ho ha explicat el membre del Centre d'Estudis Rubinencs, Quico Bull.
5: Són objectes que els fidels oferien a Déu, o a la Verge o al Sant, com a agraïment per un favor rebut, per exemple, un miracle, una curació, i s'encarregaven a un artista. Són testimonis històrics i artístics de la vida quotidiana i de la fe popular. També eren unes figures de cera, que podien ser de plata o de fusta, que representaven la part del cos, que es va curar un tros de un braç, una cama, un cor, o també podia ser un objecte real com unes crosses, que ja no es necessiten. El que nosaltres conservem actualment són aquests retaulons de fusta.
1: Aquestes petites il·lustracions de fusta eren molt comunes a l'època i tenen una composició molt clara. La part de dalt representa la divinitat que cedeix el miracle. La part central l'ocupa la representació de la tragèdia de la qual s'ha salvat el fidel. I la part inferior consta d'un text explicatiu en la descripció del miracle. Davant la impossibilitat d'exposar els originals a l'ermita per motius de temperatura i humitat, la intel·ligència artificial facilita ara l'accés i la visualització d'aquests exvots. Segons Bull, són una peça essencial de l'ermita i de la seva recuperació històrica.
5: Pensem que si volem recuperar l'ermita a la ciutadania, revitalitzar i donar una altra vegada doncs la importància que té l'ermita, que ha tingut de tota, de molts anys a Rubí, doncs una part essencial era recuperar també una part de la història, i una part de la història de l'ermita són els retaulons que representaven escenes de la vida quotidiana d'aquella època. A part de la part lúdica de festes i tot el que fem a Sant Mus, la part important no hem de tenir oblidar, que és la part espiritual. I és molt important recordar que el motiu de l'ermita és perquè la gent tenia una devoció per Sant Mus.
1: Entre els principals exvots, Buil en destaca un de grans dimensions sobre els xatos. En aquest cas, no representa una curació, sinó una desfilada dels components de la colla del 1855 en agraïment per haver-se lliurat de l'epidèmia de còlera. Tot i que els retaules originals es conserven al Museu de Rubí i al Museu Etnològic de Catalunya, ara es pot gaudir de les reproduccions dels 15 exvots de Sant Mus a la sala d'exvots de l'ermita. La visita es pot fer durant les jornades de portes obertes que se celebren cada primer diumenge de mes, a excepció del mes d'agost.

I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el camí a la Lliga Elit per a la pròxima campanya. Els de Blai Martí arrencaran a domicili i també tancaran el seu camí lluny de Can Roses. L'estrena de la Lliga serà el 20 de setembre a Viladecans. Inici de competició davant d'un equip que acaba de pujar de primera catalana. La competició la tancaran a mitjan maig de 2027 al terreny de joc del Sant Mauro, equip que, com els nostres, va disputar la promoció d'ascens. Per endavant, 30 jornades en les quals el conjunt rubinenc mirarà de repetir el bon paper de la campanya que tot just ha finalitzat. Hi haurà rivals clàssics com Manlleu i Horta, també altres de nous com el Singerlin. Quant a la primera catalana del futbol, el Joventut 25 de setembre ha estat col·locat al grup 2 de la competició. Deixa el 3 dels equips de la zona de Tarragona per entrar dins del que tindrà rivals de Lleida, Manresa i del Vallès Oriental i Occidental. Igualada o Balaguer són alguns dels noms propis en qui es veurà les cares l'equip de Santi Fernández. I a segona catalana, l'Olímpic de Can Fatxó deixa enrere els llargs desplaçaments de la passada campanya. Ha estat englobat el grup 4 en rivals del Baix Llobregat principalment. Els calendaris de primera i segona encara estan per definir-se. La raó és perquè podria haver moviments d'equips en canvis en els grups.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. La calor torna a ser la protagonista de l'actualitat d'aquest dilluns en una jornada que també ens deixa novetats en l'àmbit esportiu i educatiu. Rubí afronta la tercera onada de calor de l'estiu, que es preveu que s'allargui fins al dimecres. Les altes temperatures, la xafogor i la presència de pols sahariana han activat les recomanacions de protecció civil, mentre el Departament de Salut estrena una nova eina per analitzar l'impacte de la calor sobre la salut de la població. L'Ajuntament de Rubí instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Si la selecció espanyola es classifica per a la final, el consistori repetirà la iniciativa diumenge vinent. I el curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el 8 de setembre per reclamar millores a l'escola pública i exigir al Departament d'Educació que reprengui les negociacions amb el comitè de vaga. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començam amb la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint en aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió, el cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui, a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
1: Rubí ja viu els efectes de la tercera onada de calor de l'estiu, que va començar aquest diumenge i es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força. Tot i que els valors més extrems es registraran a les comarques de Ponent, al Vallès Occidental també s'esperen dies de molta calor, amb una intensa sensació de xafogor i nits en les quals serà difícil descansar. L'episodi també vendrà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot afectar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència i ha demanat a la ciutadania que segueixi les recomanacions de protecció civil.
3: Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i cercar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. També demana estar pendents de les persones més vulnerables, com la gent gran que viu sola, els infants o les persones amb malalties cròniques. La calor també incrementa el risc d'incendi forestal. Per això es recorda la importància d'extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc a les zones boscoses de l'entorn de Rubí. Segons les previsions, dimecres podria ser el dia més calorós d'aquest episodi abans d'una lleugera baixada de les temperatures a partir de dijous. Mentre Rubí afronta una jornada de calor intensa, el Departament de Salut ha posat en marxa una nova eina per conèixer amb més precisió quin impacte tenen les altes temperatures sobre la salut de la població. En té més detalls la Paula Iglesias.
0: A partir d'ara, el sistema recollirà i actualitzarà setmanalment les dades dels centres d'atenció primària, els serveis d'urgències i els hospitals sobre diagnòstics directament relacionats amb la calor, com ara deshidratacions, cops de calor o síncopes. Aquesta informació es creuarà amb les dades meteorològiques per conèixer millor els efectes de cada episodi de calor. I més endavant permetrà identificar quines franges d'edat o territoris en pateixen més les conseqüències. L'objectiu és dissenyar polítiques de prevenció més eficaces i reforçar l'atenció als col·lectius més vulnerables. Des de l'inici de l'episodi de calor d'aquest juliol, el sistema d'emergències mèdiques ja ha atès 230 persones a Catalunya, amb afectacions relacionades amb les altes temperatures.
1: I l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. El partit es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. La selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després d'imposar-se a Bèlgica per 2-1. El seu rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat a través d'un vídeo publicat a Instagram que l'Ajuntament habilitarà aquest espai perquè els aficionats puguin seguir el partit junts. A l'altra semifinal, Anglaterra i l'Argentina es disputaran dimecres l'altra plaça per a la final. Si Espanya supera França i es classifica per al partit decisiu, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I canviant de tema, perquè el curs vinent podria començar amb una nova jornada de vaga a la nostra ciutat. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, una decisió que arriba en un moment en el qual una part dels docents, inclosos els rovinents, van rebutjar el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris i han participat en diverses mobilitzacions per reclamar millores a l'escola pública. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni en la setena assemblea de l'Assemblea Educativa de Catalunya, amb la participació de representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les organitzacions que poden formalitzar la convocatòria. L'Assemblea Educativa de Catalunya assegura que, malgrat que el Departament d'Educació afirma que el curs començarà en normalitat, això no serà així. La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, explica que el sector no vol esperar al setembre per començar a negociar i reclama que el govern convoqui de manera urgent la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
4: Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: A Rubí, els docents denunciaven que les propostes del departament no resolen les mancances del sistema educatiu públic des de l'etapa 0-3 fins als cicles formatius. Reclamen més recursos, menys burocràcia i una millor atenció a la diversitat. I en la plana cultural, l'ermita de Sant Mus compta amb una nova proposta cultural per donar a conèixer el seu patrimoni històric. El Centre d'Estudis Rubinencs ha instal·lat a la sala d'exvots del temple una mostra de 15 reproduccions d'aquestes ofrenes religioses del segle XVIII i XIX. Es tracta de reproduccions dels retaules de fusta millorades gràcies a la intel·ligència artificial. Permeten apreciar amb més detall aquestes mostres de devoció popular de l'època. Sense afegir cap element, la tecnologia ha facilitat ressaltar els colors, les lletres i les parts que no estaven ben definides. Una tècnica que ara permet als rubinencs gaudir d'aquests testimonis històrics de la vida quotidiana. Ho ha explicat el membre del Centre d'Estudis Rubinencs, Quico Bull.
5: Són objectes que els fidels oferien a Déu, o a la Verge o al Sant, com a agraïment per un favor rebut, per exemple, un miracle, una curació, i s'encarregaven a un artista. Són testimonis històrics i artístics de la vida quotidiana i de la fe popular. També eren unes figures de cera, que podien ser de plata o de fusta, que representaven la part del cos, que es va curar un tros de un braç, una cama, un cor, o també podia ser un objecte real com unes crosses, que ja no es necessiten. El que nosaltres conservem actualment són aquests retaulons de fusta.
1: Aquestes petites il·lustracions de fusta eren molt comunes a l'època i tenen una composició molt clara. La part de dalt representa la divinitat que cedeix el miracle. La part central l'ocupa la representació de la tragèdia de la qual s'ha salvat el fidel. I la part inferior consta d'un text explicatiu en la descripció del miracle. Davant la impossibilitat d'exposar els originals a l'ermita per motius de temperatura i humitat, la intel·ligència artificial facilita ara l'accés i la visualització d'aquests exvots. Segons Bull, són una peça essencial de l'ermita i de la seva recuperació històrica.
5: Pensem que si volem recuperar l'ermita per la ciutadania, revitalitzar i donar una altra vegada doncs la importància que té l'ermita, que ha tingut de tota, de molts anys a Rubí, doncs una part essencial era recuperar també una part de la història, i una part de la història de l'ermita són els retaulons que representaven escenes de la vida quotidiana d'aquella època. A part de la part lúdica de festes i tot el que fem a Sant Mus, la part important no hem de tenir oblidar, que és la part espiritual. I és molt important recordar que el motiu de l'ermita és perquè la gent tenia una devoció per Sant Mus.
1: Entre els principals exvots, Buil en destaca un de grans dimensions sobre els xatos. En aquest cas, no representa una curació, sinó una desfilada dels components de la colla del 1855 en agraïment per haver-se lliurat de l'epidèmia de còlera. Tot i que els retaules originals es conserven al Museu de Rubí i al Museu Etnològic de Catalunya, ara es pot gaudir de les reproduccions dels 15 exvots de Sant Mus a la sala d'exvots de l'ermita. La visita es pot fer durant les jornades de portes obertes que se celebren cada primer diumenge de mes, a excepció del mes d'agost.

I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el camí a la Lliga Elit per a la pròxima campanya. Els de Blai Martí arrencaran a domicili i també tancaran el seu camí lluny de Can Roses. L'estrena de la Lliga serà el 20 de setembre a Viladecans. Inici de competició davant d'un equip que acaba de pujar de primera catalana. La competició la tancaran a mitjan maig de 2027 al terreny de joc del Sant Mauro, equip que, com els nostres, va disputar la promoció d'ascens. Per endavant, 30 jornades en les quals el conjunt rubinenc mirarà de repetir el bon paper de la campanya que tot just ha finalitzat. Hi haurà rivals clàssics com Manlleu i Horta, també altres de nous com el Singuerlín. Quant a la primera catalana del futbol, el Joventut 25 de setembre ha estat col·locat al grup 2 de la competició. Deixa el 3 dels equips de la zona de Tarragona per entrar dins del que tindrà rivals de Lleida, Manresa i del Vallès Oriental i Occidental. Igualada o Balaguer són alguns dels noms propis en qui es veurà les cares l'equip de Santi Fernández. I a segona catalana, l'Olímpic de Can Fatxó deixa enrere els llargs desplaçaments de la passada campanya. Ha estat englobat al grup 4 en rivals del Baix Llobregat principalment. Els calendaris de primera i segona encara estan per definir-se. La raó és perquè podria haver moviments d'equips amb canvis en els grups.

I això és tot per avui. Ja saben que poden seguir informant-se a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, i també al nostre web, radiorubí.cat. En una setmana molt marcada per la calor, els recomanem el que ha dit Protecció Civil, que s'hidratin molt, que evitin l'exposició al sol durant les hores centrals i que cerquin els espais frescos, sobretot també els refugis climàtics de la nostra ciutat. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que passin un bon dia.

0: 3.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal allà.

0: I sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
2: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
3: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
2: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
2: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
2: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
1: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
2: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
1: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
4: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
7: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
6: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
8: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
6: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
1: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal, declarat poc abans de la una del migdia, crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
9: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques

0: d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
3: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
2: Hi ha diversos ferits en estat molt crític arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
1: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. Pintiu Ràdio, a Lleida Bas.
4: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
5: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que, malauradament, doncs, passés el que ha passat.
4: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
6: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
7: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
8: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
7: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
8: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
9: ¿Cree que no pasa siempre?
8: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
7: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
1: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
10: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
9: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
11: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
9: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
12: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
13: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
12: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
14: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
12: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
15: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
1: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
17: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
18: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs tant municipals com de la Generalitat i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
17: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a dues de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
1: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
19: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
20: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
19: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
1: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada dos anys i que compta amb més de 560 professionals, quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
22: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
21: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
23: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
1: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
23: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
1: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
23: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
1: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
0: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones y de hacer partícipe al espectador.
24: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
1: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
23: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
1: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
2: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
3: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
2: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
4: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
2: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba el base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Otono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
25: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

Produir Hits.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga també als centres educatius de Rubí. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, després que una part del professorat rebutgés el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni. L'Assemblea reclama que el govern obri de manera immediata una negociació amb el comitè de vaga. Escolta, Mònica Rodrigo.
2: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: Els docents consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes de l'escola pública. A Rubí, durant les darreres mobilitzacions, ja denunciaven la falta de recursos, l'excés de burocràcia i la necessitat de millorar l'atenció a la diversitat en totes les etapes educatives. I Rubí afronta des d'aquest diumenge la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força i al Vallès Occidental s'esperen dies de molta calor, enxafogor intensa i nits difícils per descansar. L'episodi també anirà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot empitjorar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència i seguir les recomanacions de Protecció Civil.
3: Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: La calor també manté elevat el risc d'incendi forestal, per això es demana extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc entorn natural de Rubí. I això és tot. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí podrà seguir en pantalla gegant la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. L'Ajuntament instal·larà la pantalla a l'amfiteatre del Castell perquè els aficionats puguin veure plegats el partit que es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. La selecció espanyola arriba a les semifinals després de superar Bèlgica per 2-1. El rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat aquesta iniciativa a través d'un vídeo publicat a Instagram. En el cas que Espanya superi França, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I Rubí acollirà aquest mes de juliol el primer Home Market, una iniciativa que transforma el buidatge d'un habitatge en una experiència oberta al públic. Durant 3 dies, qualsevol persona podrà entrar a una casa i comprar mobles, objectes de decoració, roba o estris de la llar, mantenint cada peça al mateix espai on ha format part de la vida dels seus propietaris. El projecte està impulsat per Pompina Home Reborn i neix de la voluntat de trobar l'alternativa més sostenible a l'hora de buidar un habitatge. La seva creadora, Maria Andrés, explica d'on surt la idea.
2: La idea va sorgir una mica de que nosaltres ens vam haver de mudar de la nostra casa i vam fer un petit home market com amb familiars i amics per poder donar una segona vida a les nostres coses, que no es tiressin, perquè al final buides una casa i a vegades no saps on acaben les coses. Però arrel de buscar com alternatives per buidar la nostra casa, vam dir, hosti, no hi ha res com per donar una segona vida i donar com una opció sostenible, no, a aquests objectes.
1: I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el calendari de la pròxima temporada a la Lliga Elite. L'equip de Blai Martí debutarà el 20 de setembre al camp de Viladecans, un dels equips acabats d'ascendir, i també tancarà la competició lluny de Can Rosés al camp del Sant Mauro a mitjan de maig de 2027. Els rubinents afrontaran 30 jornades amb l'objectiu de repetir el bon paper de la temporada passada. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.

0: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca, on volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones. Perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
2: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
0: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
2: A veure, han canviat, jo diria una cosa, per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
0: Ah, mira!
2: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
0: Sí.
2: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
0: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt? Sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
2: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
0: Ah, molt bé.
2: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
0: Pues menopausa.
2: I això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
0: Sí, parla de ferropènies, que, no? De manques de ferro.
2: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
0: Què diu?
2: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones, si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè sí, no sí. És una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No, sí. No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
3: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
2: Molt bé.
3: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona caramels a la porta d'una escola.
2: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació. Sí. Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que és el que intenten vendre'ns.
3: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
2: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
3: menopauses
2: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
3: Ui, això també tenim preguntes.
2: Vale, ja hi arribarem.
3: Ja
2: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
3: Avançar la menopausa. Clar. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
2: Exacte.
3: Perquè disruptors endocrins...
2: Exacte, és una paraula rara.
3: Sí.
2: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que dels homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però
3: sí, sí.
2: Les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
3: El DDT, sí.
2: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
3: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
2: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del
3: sol. Sí, és allò que posava, sin parabenos.
2: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja l'empresa havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
3: No cal, doctora.
2: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
3: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent... És que ara, a mi, el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però, en canvi, envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
2: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
3: Sí.
2: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida, accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
3: No vull
2: imaginar-me.
3: Això seria
2: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
3: els papis,
2: mares.
3: A
2: l'adolescència, a vegades decidien els companys.
3: El grup,
2: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havien ventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha ventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-se, algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
3: molts problemes.
2: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
3: No.
2: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
3: La progesterona, exacte.
2: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que
3: han
2: intentat
3: Índia,
2: tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
3: Sí.
2: Però al cap de 2 anys...
3: Va fer un càncer.
2: D'ovaris. Val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
3: Clar.
2: I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser 2, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
3: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
2: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, Sí, això em va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés, perquè dona sempre calor.
3: Vale.
2: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
3: Un hipertiroidisme seria això, no?
2: Clar.
3: Déu-n'hi-do.
2: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
3: A tots, sí, a això tothom, va fatal a tothom.
2: No tinc un moment. Aquesta sensació totes... és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, sí. Tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit. I que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys uh-huh. i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
3: Mal estudiada.
2: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
3: Mira, jo ja en tinc una.
2: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes, que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
3: És la primera vegada... revertir l'artrosi seria meravellós.
2: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix i jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
3: Una cosa que a mi em preocupa com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
2: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
3: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
2: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
3: Vale.
2: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Uh-huh. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
3: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
2: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més, les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té... O sigui, els animals tenen el ferro. O sigui, els vegetals tenen ferro, però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papella, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
3: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
2: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
3: limona,
2: i això fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
3: sobre això.
2: Zero.
3: O que li dius molt amable, vostè?
2: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
3: Molt. Perquè... Esbiaix.
2: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha de buscar.
3: Insomni, depressió...
2: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
3: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
2: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
3: Sí, multitask, es diu ara, no?
2: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
3: Perquè exacte.
2: Perquè inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
3: Sí, sí, sí.
2: Multitask a la feina i multitask a casa.
3: Família.
2: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i ens jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
3: Bueno,
2: per tant,
3: perquè...
2: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
3: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
2: mica. A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals a la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens... No han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
3: A tots, sí.
2: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
3: Suplementació,
2: suplementaré,
3: no?
2: Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Amb la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
3: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma

0: Vaja. Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
1: Les dones.
0: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, però dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur que tenen les carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà adormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
1: No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
0: Per encertar la dosis del que li han de donar hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
1: Bueno, és que estem molt maltractades no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
0: Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
1: Veu?
0: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
1: Bueno, clar.
0: Aquesta és una altra mentida.
1: Dic, greu.
0: Que quan i tant, perquè moltes dones diuen... Ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
0: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
0: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des de que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però, bueno, l'altre dia vaig robar, jo sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etcètera, i bueno, m'anava...

0: Molt bé, i recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé. Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Aquest... Si li dones alegria, Macarena...
0: Exacte, bon temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè, jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
0: Per tant,
1: bona notícia,
0: ens falta estudiar millor.
1: El clítoris és estrany, eh?
0: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
1: Tan important que és, eh?
0: Bueno, però...
1: Perquè és el...
0: És tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord, que els hi extirpen des de petites.
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: algun
1: sí.
0: Patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
0: i aleshores,
1: clar.
0: Vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora... com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensa, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
0: No.
1: Envellir...
0: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Pues aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell, i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com
1: cinc
0: a mínim.
1: Gustos.
0: 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
1: Una 25. Bona caminada.
0: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
0: I això... Menjar bé. I també ballar, Ballar,
1: ballar
0: molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un òrgan, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral,
1: sí,
0: logres un canvi. I això ho logren els que mediten. Costa meditar. Però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament d'una gran amistat.
1: Gràcies.
0: Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat amb la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha, ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns
2: sí.
1: Això. Què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Sí. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres
1: segurament,
2: de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme,
1: un impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana quan els homes deien les dones... en silenci, va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida, va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia que ens està aixecant l'ànim i
1: el
2: descobrint
1: misticisme,
2: aquest misticisme medieval, doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, que he tocat el... i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament... o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això serà... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre, d'aquella va fer tot un llenguatge que dius,
2: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que, de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
2: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no?
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí.
2: Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
2: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
2: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
2: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm-hi, sí. Per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu hi ha molta gent.
2: Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa,
1: sí.
2: I també en els monestirs, que es feia servir com a...
1: Sí, com a beguda de
2: medicinal
1: sí,
2: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
2: era més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
2: Correcte.
1: Vale.
2: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
2: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpol.
2: Correcte. El lúpol el que feia era tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho dic,
2: Ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altra era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
2: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
2: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen...
1: I l'orgasme... Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que de poc temps i vull
2: acabem
1: arribar.
2: Amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
2: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància, de sort que neixen fruits perquè si el sol crema crema la terra constantment perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
2: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
2: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
2: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga també als centres educatius de Rubí. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, després que una part del professorat rebutgés el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni. L'Assemblea reclama que el govern obri de manera immediata una negociació amb el comitè de vaga. Escolta, Mònica Rodrigo.
2: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: Els docents consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes de l'escola pública. A Rubí, durant les darreres mobilitzacions, ja denunciaven la falta de recursos, l'excés de burocràcia i la necessitat de millorar l'atenció a la diversitat en totes les etapes educatives. I Rubí afronta des d'aquest diumenge la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força i al Vallès Occidental s'esperen dies de molta calor, enxafogor intensa i nits difícils per descansar. L'episodi també anirà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot empitjorar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència i seguir les recomanacions de Protecció Civil.
3: Ens diuen els serveis de meteorologia, o Meteocat, que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: La calor també manté elevat el risc d'incendi forestal, per això es demana extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc entorn natural de Rubí. I això és tot, més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que amb el pas dels anys es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la setmana esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és secó encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist, perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics.

0: amb Esteve Llo. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adeu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí podrà seguir en pantalla gegant la semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. L'Ajuntament instal·larà la pantalla a l'amfiteatre del Castell perquè els aficionats puguin veure plegats el partit que es jugarà aquest dimarts a les 9 del vespre. La selecció espanyola arriba a les semifinals després de superar Bèlgica per 2-1. El rival serà França, que va derrotar el Marroc per 2-0. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha anunciat aquesta iniciativa a través d'un vídeo publicat a Instagram. En el cas que Espanya superi França, l'Ajuntament també instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Castell per seguir la final prevista per diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. I Rubí acollirà aquest mes de juliol el primer Home Market, una iniciativa que transforma el buidatge d'un habitatge en una experiència oberta al públic. Durant 3 dies, qualsevol persona podrà entrar a una casa i comprar mobles, objectes de decoració, roba o estris de la llar, mantenint cada peça al mateix espai on ha format part de la vida dels seus propietaris. El projecte està impulsat per Pompina Home Reborn i neix de la voluntat de trobar l'alternativa més sostenible a l'hora de buidar un habitatge. La seva creadora, Maria Andrés, explica d'on surt la idea.
2: La idea va sorgir una mica de que nosaltres ens vam haver de mudar de la nostra casa i vam fer un petit home market com amb familiars i amics per poder donar una segona vida a les nostres coses, que no es tiressin, perquè al final buides una casa i a vegades no saps on acaben les coses. Però arrel de buscar com alternatives per buidar la nostra casa, vam dir, hosti, no hi ha res com per donar una segona vida i donar com una opció sostenible, no, a aquests objectes.
1: I en esports, la Unió Esportiva Rubí ja coneix el calendari de la pròxima temporada a la Lliga Elite. L'equip de Blai Martí debutarà el 20 de setembre al camp de Viladecans, un dels equips acabats d'ascendir, i també tancarà la competició lluny de Can Rosés al camp del Sant Mauro a mitjan de maig de 2027. Els rubinents afrontaran 30 jornades amb l'objectiu de repetir el bon paper de la temporada passada. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana de menú al programa. Doncs atents, atentes, perquè la cosa ve forta. I com ja sabeu, aquí ens agrada molt Stranger Things. I avui tindrem amb nosaltres l'Ivan i la Laura, dos fanàtics de la sèrie i, a més, creadors de contingut. Els podeu seguir a les xarxes socials, sobretot a TikTok, i la veritat és que són uns cracs. I amb ells parlarem de la convenció que va tenir lloc el passat cap de setmana a Madrid, en la qual hi van assistir molts actors d'aquesta sèrie que ha marcat un abans i un després en el món televisiu. I parlarem, doncs, de la seva experiència, del que han viscut, del que han vist i de moltes coses més. Què més tenim al programa? Doncs, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Aquesta setmana parlarem de història de la tele, però parlarem del món dels esports. No us ho perdeu, perquè recordarem grans programes i també un moment molt especial, com els Jocs Olímpics de la Barcelona 92. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb una secció que no et pots perdre, en la que hi passa absolutament de tots. No us perdeu el programa d'avui. I recordar-vos que estem a xarxes socials. Busqueu la Caixa Tonta Ràdio, d'acord? Allà ens trobareu, podeu trobar entrevistes, els millors programes, els millors moments, i seguir-nos perquè estareu al dia del que passa a la tele, que és el que ens agrada. Vinga, doncs, preparats, preparades, comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Encamps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu content.
0: Home,
1: s'ha portat aquest obsequi, que farà feliç.
0: Gràcies.
2: Benvingut.
0: José Mari Vaquero aquí.
2: Home, Nicaragua el partit.
3: L'has de guardar.
0: Home, guardarem aquí.
4: Aquí. Com estem?
5: Què del vago? Com vaig?
2: Oi, no veies com va les companyies,
0: Hola, no, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
6: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, no haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
7: Molt bé. I continuem, a veure,
8: doncs,
7: què més?
8: A veure. La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
7: La porteria, molt
8: va
7: bé.
8: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo, mm-hmm, va dirigir Barça, mm-hmm, Barcelona.
7: Sí.
8: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
7: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
8: El de l'Olga Viza, més que un club.
7: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
9: S'ha començado ya la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
10: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
7: Vinga, assumpte, molt bé.
8: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
7: Home, els Jocs Olímpics!
8: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
7: I tant, i tant.
8: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic. Que és molt important, això.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
8: Em sembla.
7: ...amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
8: Completament d'acord. Fantàstic.
7: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
8: Sempre, eh?
7: O
8: aquesta
7: no?
8: Cançó és terrible.
7: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
8: preciosa
7: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
8: Adéu, amics.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds els dilluns,
0: home,
1: ja saps, no?
0: Home, ja ho sé, ja.
1: La gent arriba en ressaca
0: costa,
1: del diumenge...
0: Costa.
1: I la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, a qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quant de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una nit.
0: És que de veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre, ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Bueno,
0: mare
2: ara,
0: meva.
2: Serà doncs. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Albert Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán, que... senyor Barragán.
1: És l'imitador, és l'imitador.
0: Home, l'imitador, el senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. I ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Estoy
0: ¡Madre mía, Toñita!
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: ¡Madre mía, Toñita! Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no podem
0: mantenir-nos
1: molt perquè, si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
5: Que se va l'autobús. Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como ay, todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta
2: mira,
1: gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Escolta,
0: mare meva.
1: Quanta gent ha entrat
2: escolta,
1: avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades.
0: Mare
2: cada
0: meva.
2: Cada dia més i
0: esto
2: més i
0: muy
2: més.
0: Esto es muy bestial,
2: no parem.
0: Mare sí, sí. meva, mare meva.
2: I la gent meva. Preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Pa, és que, sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta sí, gent entra i pregunta... Ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps? O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: estan ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la directe, gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio. Escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos feina, y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete,
0: que xulo.
2: Claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David, eh?
1: Amb les eies depilades.
0: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Aquest sempre ha de depilar-me en directe.
1: En directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la
0: Xaro? Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: Oh, no. Ostres, com seria vulguis, boníssim. Jo... Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del Cuidado. Metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: Toni, potser m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, metres. ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava,
0: què? No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: eh? Unes bones panties. Paqui, que sí? Unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí.
0: Hombre...
1: No, si al final... Bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: Un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: ¿Quieren?

0: Ole, che sembra?
1: Bravo, bravissimo.
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Maravilla.
2: Joan, aquí siempre y qué alegría tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
2: El turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i,
1: no,
2: i apagar totes
1: no
2: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: per
1: allà, clar que sí. Estan a casa seva.
2: Continua la vida. Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No,
1: i...
2: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara
2: però
1: queda
2: vaja,
1: temps
2: dit,
1: per fer.
2: 5 minuts, Toni,
1: no,
2: 5
1: ja
2: minuts,
1: està.
2: Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: La Caixa Tonta.
5: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
1: I nosaltres marxem amb Rosalía, que la tenim aquests dies per Barcelona, amb la Perla.
5: El dinero que tiene también el que no.
1: Rebentant audiència, rebentant... estadis... Una crac. Gràcies als nostres convidats d'avui, a l'Ivan i la Laura, per atendre's. Amb ells hem parlat del fenomen Stranger Things i la convenció que va tenir lloc el passat cap de setmana a Madrid.
5: Un terrorista emocional.
1: I gràcies també a l'Assumpta Vitori, que aquesta setmana hem parlat amb ella, com sempre, de la història de la tele i en aquest cas de programes i moments esportius. I per acabar, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, a la seva secció en la que, com sempre diem, hi pot passar qualsevol cosa. Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Doncs vinga, que vagi molt bé. Ens veiem. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El curs escolar podria començar amb una nova jornada de vaga també als centres educatius de Rubí. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturades el primer dia lectiu, el 8 de setembre, després que una part del professorat rebutgés el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La decisió s'ha pres aquest cap de setmana a Sant Celoni. L'Assemblea reclama que el govern obri de manera immediata una negociació amb el comitè de vaga. Escolta, Mònica Rodrigo.
2: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat i ara emplacem els diferents sindicats, doncs, que evidentment dins de la Unió Sindical convoquin aquesta vaga pel 8 de setembre.
1: Els docents consideren que les propostes del departament no resolen els principals problemes de l'escola pública. A Rubí, durant les darreres mobilitzacions, ja denunciaven la falta de recursos, l'excés de burocràcia i la necessitat de millorar l'atenció a la diversitat en totes les etapes educatives. I Rubí afronta des d'aquest diumenge la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que es preveu que s'allargui com a mínim fins dimecres. Després d'una breu treva durant el cap de setmana, les temperatures tornen a pujar amb força i al Vallès Occidental s'esperen dies de molta calor, enxafogor intensa i nits difícils per descansar. L'episodi també anirà acompanyat de pols sahariana en suspensió que pot empitjorar la qualitat de l'aire, especialment entre les persones amb problemes respiratoris. Davant d'aquesta situació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència i seguir les recomanacions de Protecció Civil.
3: Ens diuen els serveis de meteorologia, o Meteocat, que a partir de demà i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: La calor també manté elevat el risc d'incendi forestal, per això es demana extremar les precaucions i evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc entorn natural de Rubí. I això és tot. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
1: Són les 9 de la nit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia al Camp, un foc que ha afectat també els municipis de Querol i Pontons a l'Alt Penedès, sobretot superfície forestal. Protecció Civil ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats i ja permet el retorn de les persones evacuades pel foc de les urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Tot i això, es manté tallada la carretera T244 i es restringeix l'accés a la zona. Ara, a les 9, hi ha prevista una compareixença dels bombers per actualitzar l'estat de l'incendi. I Esquerra Republicana aspira que la sentència del pròxim dijous al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia posi l'estat davant del mirall i evidenciï el boicot judicial a la democràcia. O així ho ha confirmat la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
4: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
3: I el Consorci Hospitalari de Vic ha presentat un projecte per millorar el benestar de la gent gran amb jocs sensorials interactius. El nou FM, Ona Fàbrega.
5: El Cercle 6 Epson i la Fundació El Llindar han impulsat un projecte per millorar el benestar emocional i l'autonomia de la gent gran a través dels jocs interactius i estímuls sensorials. La prova pilot s'ha presentat avui a la residència Aura de Manlleu, on els usuaris ja han pogut experimentar amb el material pensat per estimular la memòria, l'orientació i la psicomotricitat. Sentim a la directora de la residència Aura, Imma Cantizano.
6: Són uns jocs que fan que els nostres usuaris, quan ells estan jugant, doncs els hi canvia la cara. Tant usuaris que estan adormits, que els estimules, com aquestes persones que a vegades estan una mica alterades, a baixar una mica el seu llindar d'estrès o ansietat.
5: Els jocs i els elements sensorials han estat creats per alumnes de la Fundació El Llindar amb el suport tecnològic d'Epson, combinant així innovació i també impacte social.
3: I el grup d'experts creat per la Comissió Europea per avaluar els riscos de les xarxes pels infants recomana a l'executiu d'Ursula von der Leyen establir un marc comú a escala europea que restringeixi les plataformes en línia als menors de 13 anys i condicioni així l'accés a partir d'aquesta edat en cada plataforma. La presidenta ha anunciat aquest dilluns que Brussel·les presentarà després de l'estiu una proposta per incrementar la protecció dels menors en línia basada en les recomanacions d'aquests experts. I ha mort amb 100 anys l'artista transformista Hilda Love, segons ha anunciat a les xarxes. Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique, nascut al 1926 a San Fernando Carris. La major part de la trajectòria es va tenir, la va fer a Barcelona i portava el nom de Hilda per Rita Hayworth.

desnudo de corazón. Seremos un

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones. Perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
3: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
1: sí,
3: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
1: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
3: A veure, han canviat, jo diria una cosa, per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
1: Ah, mira!
3: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
1: Sí.
3: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció, ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir, escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director, jo per sort he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
1: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt? Sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
3: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar, que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
1: Ah, molt bé.
3: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
1: Pues menopausa.
3: I això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
1: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
3: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
1: Què diu?
3: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No, sí. No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
4: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
3: Molt bé.
4: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
3: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació. Sí. Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que és el que intenten vendre'ns.
4: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
3: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
4: menopauses
3: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
4: Ui, això també tenim preguntes.
3: Vale, ja hi arribarem.
4: Ja
3: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
4: Avançar la menopausa. Clar. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
3: Exacte.
4: Perquè disruptors endocrins...
3: Exacte, és una paraula rara.
4: Sí.
3: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
4: El DDT, sí.
3: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
4: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
3: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores.
4: Sí, és allò que posava, sin parabenos.
3: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja l'empresa havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
4: No cal, doctora.
3: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
4: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent... És que ara, a mi, el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però, en canvi, envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
3: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
4: Sí.
3: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
4: No vull
3: imaginar-me.
4: Això seria
3: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
4: els papis,
3: mares.
4: A
3: l'adolescència, a vegades decidien els companys.
4: El grup,
3: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-se, algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
4: molts problemes.
3: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
4: No.
3: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
4: La progesterona, exacte. Ah?
3: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que
4: han
3: intentat
4: Índia, no?
3: tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
4: Sí.
3: Però al cap de 2 anys...
4: Va fer un càncer.
3: D'ovaris, val? Per tant, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
4: Clar.
3: I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
4: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
3: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, Sí, això va passar a la televisió, en època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés perquè dona sempre calor.
4: Vale.
3: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
4: Un hipertiroidisme seria això, no?
3: Clar.
4: Déu-n'hi-do.
3: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
4: A tots, sí, a això tothom, va fatal a tothom.
3: No tinc un moment. Aquesta sensació totes... és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no soc anti, però soc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys uh-huh. i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
4: Mal estudiada.
3: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació
4: amb artrosis. Mira, jo en tinc
3: una. Però això... hem de saber què és una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
4: És la primera vegada... revertir l'artrosi seria meravellós.
3: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina. Mirem una pàgina web de PubMed.
4: Una cosa que a mi em preocupa, sí. Com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
3: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
4: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
3: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
4: Vale.
3: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Uh-huh. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això... és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
4: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
3: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més, les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té... O sigui, els animals tenen el ferro. O sigui, els vegetals tenen ferro, però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al Popeye, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
4: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
3: A veure, abans de la Guerra Mundial, va ser quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
4: limona,
3: i això fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, mm-hmm. però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
4: sobre això.
3: Zero.
4: O que li dius molt amable, vostè?
3: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
4: Molt. Perquè es viaix.
3: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha
4: insomni,
3: de buscar.
4: Insomni, depressió...
3: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
4: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
3: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
4: Sí, multitask, es diu ara, no?
3: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
4: Perquè exacte.
3: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
4: Sí, sí, sí.
3: Multitask a la feina i multitask a casa.
4: A la família.
3: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i en jubilem, ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
4: Bueno,
3: per tant,
4: perquè...
3: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
4: Avui sortia a La Vanguardia, coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
3: Esclar.
4: Mica.
3: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
4: A tots, sí.
3: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
4: Suplementació,
3: suplementaré,
4: no?
3: Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient...
4: Clar.
3: Com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
4: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com es triem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
3: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina. No. I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
4: Vaja.
3: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
4: Les dones.
3: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa, i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes, i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
4: bueno,
3: que tenen
4: les
3: carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
4: No, i probablement més deprimida, també, no, doctora?
3: Perquè
4: si no m'aixeco...
3: Per encertar la dosis del que li han de donar, hi ha una gran discussió, també, amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió. De recuperar el desig de les dones perquè s'han acostumat a no desitjar.
4: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes, també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
3: Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
4: Veu?
3: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar.
4: Ho
3: I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
4: Bueno, clar.
3: Aquesta és una altra mentida.
4: Greu.
3: Que quan s'acaba... Oh, i tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà. No sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
3: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
3: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, potser som una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé. Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos deprimides per culpa de

0: recurs molt interessant, i ho expliquem en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar. Però, com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació, també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nadar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem... Però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest fogoig.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i... No té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament
1: d'una gran amistat.
0: Gràcies. Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat amb la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat... La història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns
2: sí.
1: Això. Què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno...
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen? Que sembla...
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Carai. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delma,
1: un impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana quan els homes deien les dones... en silenci, va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida, va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval, doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci.

0: i fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així, amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
0: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
0: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que, de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
0: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no?
0: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica, doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs no hi trobava un vocabulari, no. I el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
0: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
0: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
0: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm-hi, per què ha de ser amargant? És una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu hi ha molta gent.
0: Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa, sí. I també en els monestirs, que es feia servir com a
1: beguda de
0: medicinal,
1: sí,
0: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
0: era més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
0: Correcte. Vale. En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
0: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpul.
0: Correcte. Lúpul, el que feia era, tenia dos funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa, perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruix.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire,
0: però no ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia un, uns principis que feia que no es...
1: No es... Conservació, no?
0: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
0: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
1: ens
0: parlen...
1: L'orgasme? Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que poc temps i vull
0: acabem
1: arribar.
0: Acabem amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
0: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància, de sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
0: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
0: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX... ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
0: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 11 de la nit.

0: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, per però va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
2: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
2: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
3: Obert per Vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Saïd Esbai. Saïd, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si es presentes al convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és més aquesta afectació de persones la que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja plujoses de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació doncs, suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també d'estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, o com, per exemple, doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i, per tant, aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com, per exemple, treballs amb incendi, amb foc, en entorns naturals, activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc al d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I, per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat, perquè aquests entorns doncs, siguin segurs, no? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els puguem afrontar, i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin suprables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tom, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva.
2: El que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb afectació molt important, que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i allà sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica doncs, la normativa existeix, sabem claríssimament que quan quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, per tant, aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergència doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies i també és un plaer poder estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant. I el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gallà, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els xiquets del Serrallo. Alicient clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gallà i sobretot també els xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, xiquets de Reus i xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i, posteriorment, les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 9:45. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada. En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
6: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia.
6: Estem just davant d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
7: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
6: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
7: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
6: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos i mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
7: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
6: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporala, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
7: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza a una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors activen tots els serveis que facin falta.
6: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
7: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans, Tautca, que és... té molta distància de platja.
6: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
7: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
6: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
7: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
6: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb zero víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
7: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, ah mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si no, si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
6: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat també la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
7: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
6: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
8: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ICIC, fundat el 2004, és un referent en investigació de processos químics sostenibles, química per a la salut i descarbonització. Amb 250 científics de 40 nacionalitats diferents i situats al campus Cesselades, l'ICIC col·labora internacionalment amb institucions i empreses generant un impacte en la indústria i la societat. Descobreix-ne més a www.icic.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Tarragona Ràdio les tardes de dissabtes i les de diumenges de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda't, a Tarragona Ràdio 96.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional, on compren els professionals. Obramat.
5: Tarragona Ràdio no és només una ràdio.
6: Una meravella, no?
5: És un fenomen comercial amb 40 anys d'història.
6: Jo tinc 41.
5: El 2024 i el 2025 hem superat els 100.000 euros de facturació comercial, un 50% per sobre del període anterior.
7: Vaya,
5: Una de les millors dades de facturació de la dècada.
7: Hola!
5: Som líders de la informació de proximitat en català.
6: Catalans i catalanes són tots.
5: En digital, més de 200.000 hores escoltades.
7: Per què no t'escolto, Montse?
5: I 25.000 en podcast a Spotify.
6: Una direcció.
5: A l'FM, més de 50.000 oients mensuals.
6: Són moltíssims.
5: I un 13% de share.
6: No ens podem queixar, eh?
5: Mig milió de visites web.
6: Uah!
5: I més de 33.000 seguidors.
8: Ara hauria de saltar la publicitat.
5: Desenes de clients.
7: Uah! Uah!
5: Des de les grans multinacionals petroquímiques.
7: Hola.
5: Fins a la petita botiga de barri.
7: Pues mira.
5: Ja confien en nosaltres.
7: És molt bé, això.
5: A què estàs esperant?
6: Escolti.
5: Vols fer créixer el teu negoci?
7: Sí.
5: Anuncia't on l'audiència ja hi és.
6: I més que en vindran.
5: Anuncia't a Tarragona. Tarragona Ràdio.
6: Clar, home.
5: Nosaltres creixem. Tu, també.
6: Molt bon dia i felicitats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
2: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
1: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: un boomerang.
1: Pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar. Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Què diuen?
2: Com em poses aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
1: És molt xula.
2: Has vist?
1: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
1: Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera.

0: que ens diu ventilador, però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
1: Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
0: El que vulguis, una festa absoluta, doncs tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
1: Que ben pensat.
0: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això per tots els que estem fent aquest programa segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
1: sí.
0: afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
1: Sí, sí. Que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret
0: sí,
1: en ple estiu.
0: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu, i t'asseguro... Sí, funciona, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
1: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
0: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, Però sí. bé,
1: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
0: Mira,
1: i que escampi.
0: Fantàstic.
1: I que escampi.
0: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
1: Que sí?
0: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
1: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
0: Fantàstic,
1: sí?
0: Escolta, no puc esperar-ho més ganes.
1: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
2: Uf, quina calor. No som ni

0: Ventilador o aire condicionat?
1: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
2: Personalment prefereixo l'aire condicionat.
3: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
4: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tot d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs bastant bàsica.
3: Sí, això és una voluntat política, eh? A tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
4: Com ho tenim?
5: Digues, Núria, perdona.
4: Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
3: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca, per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient

0: el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
1: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
0: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien, eh? Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creències. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
2: I ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital... Això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és... Bueno, todo esto no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
2: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
2: Jesús Cayuela, director de Bibliera, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres. Sempre.
2: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
1: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també a tenir-te cada dia al programa d'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'11 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
1: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
5: Bé, La valoració l'hauries de fer als que la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però i jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar... I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
4: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
5: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que fa molts... És basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que val en calés. Però ell va, diguéssim, es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
4: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
5: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs, s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any, és a dir que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
4: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
5: Bé, als anys 70 i als anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
4: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
5: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
4: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
1: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
6: Friki Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia. Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs, que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent. No? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau Doraemon en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el gorro cop o el casquet volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa vàries temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona. El Teatre Grec acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i recorda tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari doncs, actuaran artistes com en Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartarrelena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, precisament publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi ha col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra i la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algú en directe.
0: Doncs sí, estaria super, super... Sí, sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí? Que,
0: sí, sí, en plan... Mira.
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa
0: ai,
1: més.
0: Ai, ai.
1: Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui
0: exacte,
1: a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí, molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%. Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Molt això bé. Ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones. I mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire, equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit. I això també és la realitat de molts catalans i catalanes que sí. voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, el d'Albert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí, com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà. Us estem oferint la remissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia...